0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs bueníssim, o sea,
6: una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Bueno. No
0: i per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí,
10: quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... El matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
10: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
10: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres us esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No?
10: Tipo...
0: I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, sóc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs, sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
1: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
1: Perquè uh-huh. tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
6: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
1: Sí, sí, bueno.
4: Sí, moltíssim.
6: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics sí. per saber hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar, perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta
6: amics,
4: persona.
6: Com és això? I escolta, Felipe,
9: sí.
6: tu estàs enamorat.
9: Jo estic enamorat.
6: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs, en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamorada. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
6: Allà on arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs... em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
6: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Oh, una que... persona.
9: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
6: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
1: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
6: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
6: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
1: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
6: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
1: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins claro. i tot no dir-ho.
6: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
1: exacte,
6: no?
1: Perquè tu dius a una persona sinònims. T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies,
9: sí.
1: saps?
6: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
6: Ai,
4: jo.
6: I això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
6: A veure,
4: sí,
6: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
6: Ella ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt sí. i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
1: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
6: no
4: coses.
6: I no vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: Hòsties.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
6: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant.
6: Em veieu?
9: Sí,
6: i
10: però
6: tant,
10: sí. tornant una miqueta al tema sí, d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres,
10: literalment,
4: hòstia,
10: literalment la conec des de que fa mateix. Mesos...
6: I et molesta que facin
10: no,
6: aquest...
10: No, no,
6: no, què, o no,
10: perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, no. Perquè tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
10: Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo ja...
6: A veure,
10: Sara, què dius? Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis. Però petons on? Tipo, la galta, el front, saps?
6: I, Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
1: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
1: I de fet l'abraço, o sea,
6: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
1: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme, i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
1: També, sí, també.
10: Sí. I perquè s'avorreixen.
1: I perquè s'avorreixen.
10: Bé, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
6: No només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
1: Sí, sí.
6: Em vegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
6: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
10: Una cosa. Sí. No. Espera.
11: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
6: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
11: Perfecte.
6: Sí, sí. Endavant.
10: I tant.
12: Doncs sí, sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
13: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
14: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
15: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència, i la veritat és que a la relació es nota.
16: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
17: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
18: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
19: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
16: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
15: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
17: Més, tenir la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
12: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
17: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
19: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
14: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
15: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
17: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són més impossibles, no?, que passin.
19: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. És tan de romàntic, no existeix.
16: Tu mantén tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
6: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema. Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
6: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
10: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí, després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
6: Exacte.
10: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
6: I que fàcil que és tot, no?
9: No tenen en compte les variables.
6: Exacte. Què vol dir les variables?
10: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom et coneix a l'institut. Guapo.
1: 1,80 m, sisplau. Què passa amb els que no som tan alts?
6: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
1: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
10: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
10: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus diuen coses com: "Ai, no mai tindràs parella perquè ets així, mimimi", uh-huh. Perquè és clar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents,
6: i què seria,
10: no?
6: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron.
10: Divers,
1: jo crec
10: divers.
1: Que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta, li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui,
6: exacte.
1: Està ple,
6: que bonic això, per favor.
1: Està ple de veure's, una abraçada.
6: Aaron, ets un romàntic, eh?
1: Sí, però és que...
10: Sí. O sigui, ho copio per un poema, vale?
1: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
6: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
6: Per què, cançons?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
9: Mm-hmm.
10: Vull dir, parla de ser tu mateix, exacte, de deixar-te portar, de viure la vida, mm-hmm. I jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona.
10: És la persona, és clar. Simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
1: Exacte.
10: És amor el que sents.
6: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
6: Felipe,
9: no.
6: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
6: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
6: Tu creus
9: era...
6: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que
9: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Uh-huh. Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
6: Uh-huh.
10: Què és això? Sí, no, és una nada d'olla molt heavy.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. Uh-huh. I, sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és: no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia: ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis, si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
6: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí, i violència.
10: Clar,
6: és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Depèn, algun... hi ha primers cops de tot.
9: Exacte, hi ha tot.
10: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
9: No, però
10: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
9: Jo tinc una opinió.
10: Tots són primers cops, digues, Felipe.
9: Sí, digues. Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
6: Exacte, i tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
6: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
1: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
10: El plaer de l'home.
1: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu vens, Narcís, Felipe, amb el consentiment.
6: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
19: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
12: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
19: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
16: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
11: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
20: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
11: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
19: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
20: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
11: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
6: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares.
6: Els pares, tu a qui vas?
9: El meu germà.
6: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Uh-huh. No sé.
1: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
1: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
10: Mm-hmm. Sí, la confiança que tens amb ells. Exacte, per parlar. Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
6: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
4: Sí, sí.
6: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
1: Tu que estàs enamorat, compte.
4: Sí. Exacte, va, explica.
9: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé, tu recordatoris era, doncs sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí, estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
9: Clar.
4: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
1: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmode amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
6: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
1: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar, ni has de, ni has de perdona, que, posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de... pues,
6: és també el saber acceptar el no, cutre, no? Acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
1: I deixar anar.
6: I Sara, jo, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
3: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic,
7: que malament.
6: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè forma part d'aquest respecte que vols.
3: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
6: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
1: Jo...
6: una cosa rapidíssima.
1: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
6: Molt bé.
1: Sí.
6: Aquesta falta de llibertat a tu, Júlia?
1: Exacte.
2: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
6: Felipe?
2: Sí.
9: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
6: Amb això,
9: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
6: I tu, què no toleraries?
3: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
2: La ideologia és molt important.
3: La ideologia.
6: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
1: Felipe...
6: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i, a més, ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que, a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà.

0: relació a aquesta situació, d'acord?
1: Vale. Jo soc mediador.
0: Endavant.
2: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies.
0: Te'l repeteixo,
3: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és, és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu, que això de l'entrepà...
1: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
1: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
3: 100%
1: ets,
3: m'encanta,
1: clar,
3: això.
1: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
1: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
2: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
0: 100%. Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
3: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això.
1: Sin,
3: o sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
0: i tu,
3: enamora't de qui t'enamoris. Sí.
4: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
3: cosa. Oh.
4: Llavors, jo li diria al Pau que sí que molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran, jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però els llancés a la merda,
1: uh-huh.
4: I fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que,
1: és problema de la societat.
0: Creieu que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada, però, o encara continua?
2: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat a mi.
0: Ara estic enfadant tu.
2: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
2: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important,
2: doncs, perquè,
0: és aquest missatge.
2: Si no,
4: moltíssim.
2: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
4: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
2: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Perfecte.
1: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu, jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
3: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas, no?
0: Una part més de nosaltres.
3: És una part més, exactament, i no també de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
2: Em molesta mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
3: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha. No sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
2: Hi ha tantes coses que em sento abrumada, tipus, què collons sóc?
0: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
3: Vale. Molt...
2: Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió.

0: De qui es queda sense pati.
1: Concentració vale. Màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant haureu de parlar.
1: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir entre qui tots. Es queda sense
1: vale,
0: pati.
1: Vale, vale. Vale, va.
0: Us diré 3 persones. Tu. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
2: Vale, perdona, el David.
3: Això de negar l'amor entre dues noies.
4: No m'agrada. La nòvia del Lleó, la nòvia del Lleó, per mi.
5: Jo crec, si fos el tutor d'aquests 3 alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe.
0: Amb els 3.
3: Sí. Amb els 3.
5: Però no hi sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
6: sí, sí, sí. A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
3: Sí, la segona noia
6: ha de tenir pati.
0: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
3: L'amor entre dues noies.
0: El de la dieta per agrada més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
3: A veure, el tercer, que és un controlador,
0: red flags, clarament les 3, oi que sí?
6: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense patir, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense patir, perquè com pots dir
0: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
6: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelos, no.
3: Sense gelos, és extrem.
7: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
6: Exacte, tipo, és en David. Que...
7: És el, tipo, el David... És qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
6: O l'altra persona.
7: Això.
5: Jo estic d'acord amb el...
7: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta. Sí, el... No, el David és el primer, el que diu de les noies.
3: Les dues noies, aquest sense pati, o què?
5: Sí.
3: Aquest sense pati, evidentment.
5: Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
0: La Sheila deia que ja està dieta per agradar més al seu nòvio.
5: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
3: Sheila.
7: Hòstia, per on comencem?
5: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa. Clar. I que... et fotin completament els pensaments i desamet, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
7: voler canviar
5: amb específic, sinó perquè
6: jo havia dit una cosa sobre això.
5: Exacte, perquè si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
3: I és molta la gent que no està amb els
0: cànons, que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
5: El primer,
6: el David.
0: Felipe, tu volies dir alguna cosa?
6: Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc 2 problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assetjament.
5: Ho sento.
6: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes 2 coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo, y me miro al espejo y digo: Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos: escolta, ets un pibonazo.
7: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro reina.
3: Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
6: El David
3: ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma. Que sí,
6: sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
6: Però què dius?
0: 4 magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament: què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? què hem comentat?
5: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva, al meu cap, jo crec que m'emporto al que algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord, Júlia.
1: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Yeah.
0: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après a veure?
6: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
1: Que sobre la societat, toma, anem a
0: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
6: Bueno, vale.
0: Estem tots enamorats.
6: Sobre l'amor que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
0: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens
7: quedem? Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba i tothom que va a classe, fins al proper episodi.
6: Que arribem tard.

t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Els parla Genís Mas. Les tres paraules d'avui, dimarts 25 d'agost de 2026, són plaça, dimarts i pluja. Plaça. La plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca i la plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Dimarts. Aquest dimarts torna el camí ral del ja consolidat tobogan aquàtic i l'orquestra salvatana durà a terme una triple actuació la tarda d'aquest dimarts. Pluja. Les habaneres triomfen a la pista de l'Amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja i el Club Futbol Tordera obre la pretemporada davant Ronin Futbol Club amb pluja de gols i un resultat final 2-6. Avui és dimarts 25 d'agost de 2026, el Dia Mundial del Perruquer, que se celebra cada 25 d'agost, ja que avui és Sant Lluís i Lluís IX de França. Va ser un monarca que va elevar el seu perruquer personal a la condició d'home lliure i el va equiparar a cavallers, jutges i metges. El sant del dia, com comentem, és Sant Lluís. Va ser rei de França i recordat, entre altres coses, per la seva fama de rei just. La curiositat és que, segons la tradició, administrava justícia sota un roure prop del seu castell de Vincennes. L'aniversari famós, un dels més coneguts, és Tim Burton, director de Beetlejuice, Edward Scissorhands i Charlie la fàbrica de xocolata, que avui fa 68 anys. Pels comptes enrere, a l'inici del curs escolar a Catalunya, l'ESO comença el 8 de setembre. Avui és 25 d'agost, així que falten 14 dies i per la diada, l'11 de setembre, en queden 16. La previsió del temps a Tordera avui és un dia força assolellat amb temperatures aproximadament entre 20 i 34 graus i pràcticament sense pluja. La notícia curiosa d'avui, el País Valencià es commemora el 50è aniversari de la representació del Tractat d'Alzimira, una recreació històrica del pacte entre Jaume I i l'infant Alfons de Castella, que va establir part de la frontera sud del Regne de València. La representació es fa des de 1976, amb l'excepció de l'any 2020. La dita de l'agost. A l'agost el sol post de seguida és fosc i per l'hort és un bon moment per començar a sembrar cols, bròquils, pastanagues, porros, espinacs, raves i remolatges. I per collir, l'agost és època de tomàquets, carbassons, cogombres, albergínies, mongeta tendra i bledes, entre altres hortalícies. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Pérez Martre, al carrer Amadeu Vives. També la recollida d'escombraries es fa a Sant Daniel i Terra Brava. I el repartiment d'aigua potable segueix a Masmora de dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu no hi ha cabal, està sec i les efemèrides locals. Fa 10 anys, Tordera mostrava el seu condol per les víctimes del terratrèmol d'Itàlia. Fa 5 anys, Tordera tenia 9 representants en el pubillatge 2021 i l'any passat Fotoclub Tordera tancava els dos concursos de festa major. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera podeu tornar a escoltar les habaneres de la festa major de Tordera 2026. I acabem amb una frase cèlebre de John Lennon: la vida és allò que et passa mentre estàs ocupat fent altres plans.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
1: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies, hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc etc. I tothom mirava pues, els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, solidos en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per el consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per el món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
0: Veient aquest aqueducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
1: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin tingut, com ho passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts i el que varen fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja varen fer varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer 2 barreres en tots 2 rius i varen fer 2 canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una lligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
0: Des de l'aqueducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada a la cultura romana, comencem un 4 gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que, si ara amb el canvi climàtic, aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui al 4 gotes retrocedim als altres temps de misèria.
2: Quatre gotes.
0: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al 4 gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments, tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
3: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
0: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió,

0: ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents, i parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional, aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
1: No. No. Seguim. Si precisament, quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys podem considerar que és esperable, normal i dintre de la, que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
2: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
3: Que los administradors de la germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja, i per tant que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo amb modo de
4: quatre gotes.
0: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
1: Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal, i hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera, quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera en definitiva és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia, per demanar la pluja, que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. D'aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
0: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
1: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan arriben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia, també comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen: ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys. S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarguen el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell, ja és un acte públic, fan processons pels carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants, i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions, doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment, doncs, hi ha un investigador, en Josep Barriendos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
2: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
5: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pida en aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo.
2: Quatre gotes, el temps de misèria.
0: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
1: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està poguent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes fins i tot potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret. Evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
0: L'última?
1: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural, i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic, i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4-6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
0: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
1: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que en tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués, això es feia de forma per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que es poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era anar disminuint les despeses, el consum, i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre's propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts, perquè la població estava afeblida, i llavors diguem-ne que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem, s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
0: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
4: Quatre gotes.
0: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
6: La teníem molt controlada, o sigui, no és allò que que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
0: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlin de com era aquesta gestió de l'aigua.
6: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extreure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma, doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia una més gran, i poder portar, doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
0: Tot ha canviat, per exemple, el concepte d'higiene era un altre ben diferent, la bugada es feia al safreig. Com s'explica ara tot aquest coneixement, com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua?
6: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tetera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella engerra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs al món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, que obrir una aixeta, que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
0: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
6: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... Té dos derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va! I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més, que estant ni ell dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom. El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
0: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
7: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer. Aquí ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
8: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país, però en quin moment s'hi comença a pensar?
8: Bé, ens podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
0: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
8: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular, que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts, gaudíem una prop amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, al món modern, s'ha perdut, deixant a banda una altra que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
0: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
8: No, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader, importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts de les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües. Mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària, i un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
0: Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
8: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor i, per tant, els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden, d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font, o una mica abans, un pou, per fer una captació per la utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
0: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
8: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, sí, podria ser, amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits, límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
0: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
8: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts. Que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament. Per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on trobem situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
0: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
8: Gràcies a vosaltres.
0: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes als Parla de Genís Mas. Les tres paraules d'avui, dimarts 25 d'agost de 2026, són plaça, dimarts i pluja. Plaça. La plaça de la Concòrdia acull avui dimarts l'artesania a la fresca i la plaça de l'Ajuntament acull la cloenda del 49è curset de sardanes. Dimarts. Aquest dimarts torna el camí ral del ja consolidat tobogan aquàtic i l'orquestra salvatana durà a terme una triple actuació la tarda d'aquest dimarts. Pluja. Les habaneres triomfen a la pista de l'Amistat malgrat els canvis per la previsió de pluja i el Club Futbol Tordera obre la pretemporada davant Ronin Futbol Club amb pluja de gols i un resultat final 2-6. Avui és dimarts 25 d'agost de 2026, el Dia Mundial del Perruquer, que se celebra cada 25 d'agost, ja que avui és Sant Lluís i Lluís IX de França. Va ser un monarca que va elevar el seu perruquer personal a la condició d'home lliure i el va equiparar a cavallers, jutges i metges. El sant del dia, com comentem, és Sant Lluís. Va ser rei de França i recordat, entre altres coses, per la seva fama de rei just. La curiositat és que, segons la tradició, administrava justícia sota un roure prop del seu castell de Vincennes. L'aniversari famós, un dels més coneguts, és Tim Burton, director de Beetlejuice, Edward Scissorhands i Charlie la fàbrica de xocolata, que avui fa 68 anys. Pels comptes enrere, a l'inici del curs escolars a Catalunya, l'ESO comença el 8 de setembre. Avui és 25 d'agost, així que falten 14 dies i per la diada, l'11 de setembre, en queden 16. La previsió del temps a Tordera avui és un dia força assolellat amb temperatures aproximadament entre 20 i 34 graus i pràcticament sense pluja. La notícia curiosa d'avui, el País Valencià es commemora el 50è aniversari de la representació del Tractat d'Alzimira, una recreació històrica del pacte entre Jaume I i l'infant Alfons de Castella, que va establir part de la frontera sud del Regne de València. La representació es fa des de 1976, amb l'excepció de l'any 2020. La dita de l'agost, a l'agost el sol post de seguida és fosc i per l'hort és un bon moment per començar a sembrar cols, bròquils, pastanagues, porros, espinacs, raves i remolatges. I per collir, l'agost és època de tomàquets, carbassons, cogombres, albergínies, mongeta tendra i bledes, entre altres hortalícies. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Pérez Martre, al carrer Amadeu Vives. També la recollida d'escombraries es fa a Sant Daniel i Terra Brava. I el repartiment d'aigua potable segueix amb esmora de dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu no hi ha cabal, està sec i les efemèrides locals. Fa 10 anys, Tordera mostrava el seu condol per les víctimes del terratrèmol d'Itàlia. Fa 5 anys, Tordera tenia 9 representants en el pubillatge 2021 i l'any passat Fotoclub Tordera tancava els dos concursos de festa major. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera podeu tornar a escoltar les habaneres de la festa major de Tordera 2026. I acabem amb una frase cèlebre de John Lennon: la vida és allò que et passa mentre estàs ocupat fent altres plans.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
3: Efectivament, sóc Toni López i estem aquí per gaudir de les habaneres i de la música en català en general. Comencem amb el grup Morralla, que avui ens visita, amb El meu secret.

Som a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, al programa El Cant de la Sirena. Soc Toni López i tinc encomanat de posar-vos havaneres. Avui hem escollit, a la primera part, el grup Morralla com a representant d'aquestes havaneres. Escoltem el grup Morralla interpretar l'Encís de Calella.

davant per davant de la colla de la, aviam, de la ciutat de Palafrugell i de Calella de Palafrugell, hi ha un accident geogràfic a la costa que li diuen les Illes Formigues. Aquestes Illes Formigues va dedicada a aquesta cançó del grup Morralla.

Seguim ja enfilant la recta final, valgui la redundància, de la primera part del programa, amb el grup Morralla i aquest tema que es titula Pensaments.

Ai, aquests pensaments cap a on ens porten. Finalitzem la primera part del programa amb aquesta última peça d'avui del grup Morralla i que es titula així, Vola, barca meva.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Bé, hem tingut una primera part en la qual ha predominat la bandera, com és típic i tòpic en aquest programa. Però ara anem cap a una altra secció, que és la dels musicals. Sabeu que els musicals estan triomfant arreu del món, també a Catalunya, a Madrid, triomfant musicals, a Broadway, com no, han triomfat sempre de tota la vida els musicals, a London hi ha gent que va a Londres a veure musicals, i nosaltres també volem tenir el nostre racó del musical. Ho fem amb la companyia que més bona traça té a fer musicals, el Des de Goll de Gom. Avui tractarem prioritàriament de El Mikado. I la primera de les cançons que escoltarem, i amb molta qualitat, és presentar-nos És un plaer. Soc un pobre juglar. Escoltem-la.

Hem començat aquest espai parlant dels musicals i la seva importància. Concretament, el Mikado és una òpera còmica. El Mikado, el poble de Titipu, és una òpera còmica en dos actes amb música d'Arthur Sullivan i llibret de W.S. Gilbert. És la novena de les 14 òperes que van composar amb dos. Escoltem el gran Mikado, cast i pur.

0: Crec que paga la pena portar aquest tipus d'interpretació perquè dona molta riquesa al programa i crec que les persones que s'escolten han de saber que estan a la 107.1 de la FM, a radiotordera.cat, si ens escullen des de, si ens escolten des de les xarxes socials, i també estem al programa El Cant de la Sirena i volem saludar les persones que ens escolten el dimarts a la nit, bona nit, i tots aquells que ens escolten el dimecres a les 3 de la tarda i diumenge a les 8 del matí abans de les sardanes. Continuem amb més música de Degoll de Gom, que són uns cracs, sempre han sigut uns cracs, i el tema és Si un dia se'm demana.
1: Si un dia se'n demana una llista d'acusats, en tinc molts d'apuntats per ser sacrificats. Són autèntics pèrits públics que no serien plorats si estiguessin enterrats, difunts i soterrats. I els que donen la matova somrien per sota el nas, els que no renten d'aixella i van cantant de sota braç. També els que fan borilles i les llancen a masdits, els que escalfen a la dona i les que peguen els marits. I els nens que van coberts de mocs i mai no són mocats, no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: Hi ha el polític que promet molt i després diu que no pot i es deixa tots plantats, en tinc 100 apuntats.
3: I de dones de polítics que fan un trist paperot,
1: tinc els seus noms apuntats, gravats i subratllats, i els imbècils que proclamen que el passat sempre és millor i que de tot el món el seu país és el pitjor. I els ganduls penxa contenta que rebuguen això rai, i els que diuen sempre més que mai i tot és més que mai, i els buròcrates filòsofs que estan massa ben pagats, no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: I els crítics de teatre que no parlin bé de mi també hauran de ser apuntats per ser decapitats. I els del públic de platea que no paren de tossir, no poden ser oblidats, no poden ser oblidats. Els que venen al teatre només un cop l'any o dos, els que fan comèdia a casa i al despatx són grans actors. I també... Sí, sí, sí, sí, i aquell en qui estàs pensant, i els que tenen més mania, i els que odies tant i tant. Afegeix-los al

0: Bé, ja estem tots a la Dark List. Marxem ja, ha arribat l'hora dels adeus per aquesta setmana. Amb de Goll de Gom, no hi pensis més i jo he viatjat durant un mes. Mireu el gran i just senyor Butxí.
1: No hi pensis més, vés-te'n d'aquí. Iam, iam, no és per tu ni per mi. Saps què vull dir? Que el seu vols fugir. Mai no arribaràs a poder tenir.
2: Però per què? Què voleu dir?
1: Perquè se sap que avui, iam, iam...
2: Iam, iam, iam, iam, què?
1: Portarà al cap un vel i un ram, i enmig d'un ram i un ramat.

0: És un cas perdut, ja pots dir adéu. I tururut, el cos de neu, que serà seu i ni teu ni meu. Em sap molt greu haver-t'ho de dir així. Diran amén,
1: oh, quin espant, quan...

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Ràdio Tordera.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dimecres 26 d'agost de 2026.

0: El sopar popular exaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt i final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical a partir de les 7 de la tarda. Balanç positiu del Novadis 2026. L'Esplai al Garbell tanca la tercera edició amb les Perfect Woman com a guanyadores. La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Cabarrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda.
1: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
0: I el Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 de la vespre. Avui dia ennuvolat fins les 4 de la tarda aproximadament, una partida de llavors sí que trobarem un dia una mica més assolellat, temperatures mínimes de 21 graus i màximes de 30 i un temps una mica més estable que la setmana passada.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Què és això de fer esport o què preferiu? Fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no apreta el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomanen, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè al Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Ja la pitjor manera de fer esport, que no és fer esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen, més que fer esport estàs fugint, però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no en mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, córrer en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge. No a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. I jo a la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau, Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la màniga sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però
1: ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el 5
1: per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxa és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des de que m'he mudat a Cardedeu és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt, i facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles en què
1: bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí.
0: I es creu a l'estany, creveu a l'estany a nedant, es creu a veure un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí,
0: platgeta,
1: sí.
0: Però d'estanys és fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, aquí pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale?
1: Oh. Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferim fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Va, el Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes, i l'Obert per vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient el final de l'estiu, el començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val escolar. Com el podeu utilitzar? Com l'heu d'utilitzar? Enguany, en fi, que us ajudi una miqueta doncs a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui dins l'espai de patrimoni aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que segreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclama més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins del Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, es dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta al ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de "Som treballadores, no esclaves". El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques, en vaga, decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'han produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació, també.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forés, des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu, és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
7: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí. Passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lérida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareixen senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunciï sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Asseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
0: Comença també el curs polític, Després de les vacances.
7: Totalment.
0: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
7: A vosaltres.
0: Adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
0: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment a Móra d'Ebre i a Móra la Nova.
8: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
9: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
8: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis després de l'episodi de pluja Benipedra que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
0: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
8: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
8: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
8: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
10: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, festa, diversitat i tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
8: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'aquest espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
8: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
5: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026. Aquest dimecres presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
5: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tarda.
0: A migdia?
5: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdia de la resta dels mortals.
5: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
5: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina, moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: Demà, fins ara. Fins ara, fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
11: Sí,
0: et tenim?
11: Sí.
0: Et bon sentim, dia. Et sentim.
11: Ara sí, perfecte. Sí, sí.
0: És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat.
11: Sí, va. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
13: Aquesta iniciativa és una de les més iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn d'aquesta cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financa amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa, i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de mirar des del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora la idea és capacitar en tecnologia i impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
11: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
13: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
11: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
13: Sí, estem parlant de 13 joves.
11: Perfecte.
13: Tots d'aquí de Lleida.
11: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà. Què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
13: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
11: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
13: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Una tres pentinant vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
11: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
13: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
11: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
13: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
11: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal.
13: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que, diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Uh-huh. Llavors, són una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terratrèmols. Uh-huh. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
11: Uh-huh. Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
13: sí?
11: Veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
13: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions i estan molt més lluny d'aquí. Uh-huh. Que serveix el que fan.
11: Que se senten útils.
13: Sí, exactament. Uh-huh. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la, uh-huh. I en breu ja com

0: del desembre i ja hauríem d'estar les eines a Senegal i hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. I bueno, també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Ocularis que ens va agradar molt i potser la fem realitat.
1: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en que tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
0: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
1: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
0: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, o estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació que en diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
1: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
1: Gràcies, Núria. Bon dia.
2: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de vacances en pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
3: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
4: Bon dia.
3: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
4: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí, que van sortint en el dia a dia.
3: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
4: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem

0: concentracions a l'Ajuntament que portant realitats del món on hem de lluitar per la pau, en portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
1: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
0: Sí, al Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa mica durant tot l'any perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
1: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
0: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tot tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
1: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits a futur de l'entitat.
0: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
1: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona no fa de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França al passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial, la Vuelta a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria, què tal?
2: Feu, què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
3: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
2: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
3: Hem vist els cotxes,
2: però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
3: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou doncs, una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
4: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
3: Com va?
4: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
3: Clar, primer, tasca ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
4: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci ja la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna
3: cosa. Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogacar potser és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no? Aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia veure.
4: Sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogacar, me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, doncs estaré molt contenta.
3: Seguidora del landisme a 100%, no?
4: A tope, sí.
3: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta, no sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa doncs, per animar aquesta sortida.
4: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogacar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
3: Sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
4: Sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la vuelta. Sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
3: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
4: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran, i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... La gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... El ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt. I espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
3: Clar, és això. I per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no?, les carreres ciclistes. Aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
4: Sí, aquí tot puja i baixa, t'ho dic, no hi ha res pla. Però tot és molt bonic i hi ha unes circulars doncs, molt maques. Hi ha molts recorreguts per disfrutar i després si la gent ve en família... Pues, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar. Hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha... La comarca és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família, també la gent se pot animar, perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
3: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre que, mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
3: Sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida a veure passadors dels ciclistes.
2: Tres horetes i aquí ja hi comença a haver gent o poquets?
3: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
2: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
3: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del Novadis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai i el Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
2: Ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
1: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
3: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
1: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
4: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, llavors podríem fer així una caminada.
1: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La convivència, la bona companyia i la música seran les encarregades de posar la cirereta al pastís a la Festa Major 2026. A les 9 del vespre, la pista de l'Amistat acollirà el tradicional sopar popular, una cita d'èxit absolut, on les entrades ja estan totalment exaurides. La vetllada servirà per tancar definitivament la celebració d'enguany amb un gràfic de festa. En acabar el sopar, a les 11 de la nit, la mateixa pista de l'Amistat serà l'escenari del concert i ball final de Festa Major. L'actuació anirà a càrrec del solista Xavier Músic, que serà l'encarregat de posar la música en directe i el millor ambient per acomiadar la Festa Major de Tordera fins a l'any vinent. Un altre acte de Festa Major per tancar aquesta Festa Major 2026 d'enguany, la tradició de dansa catalana que manté un protagonisme destacat en aquest darrer acte. Avui dimecres a les 7 de la tarda, l'emblemàtic espai de les escales de l'Església acollirà una nova audició de sardanes. L'acte comptarà amb la participació especial de la Cobla Bisbal Jove, que serà l'encarregada de posar la música i el ritme a la trobada per fer ballar veïns, veïnes i amants de la sardana al rovell de l'ou del municipi. La tercera edició del Novadis, la gimcana lúdica organitzada per l'Esplai al Garbell en el marc de Festa Major, s'ha tancat amb un balanç immillorable. La iniciativa, que va néixer per fer xarxa al municipi i incentivar la participació de la ciutadania, ha demostrat com més la seva consolidació. L'activitat destaca enguany per l'alt nivell i la gran igualtat entre els participants. Des de l'organització destaca que hi ha hagut fins a 10 equips empatats entre el segon i el tercer premi. Aquesta gran competitivitat va obligar els monitors a improvisar proves de desempat.
1: Ha sigut molt, molt fort que hi haguessin 10 equips empatats entre el segon i tercer premi. Al final ens farem professionals en pensar proves de desempat, però també al final és una bona senyal que hi ha hagut una participació doncs, molt, molt a tope.
0: Des de l'Esplai al Garbell es mostren molt satisfets amb la resposta de la ciutadania i l'energia demostrada pels equips, destacant la dedicació i l'esforç diari que han fet tots i cada un dels participants d'aquesta tercera edició.
2: La valoració d'aquest any és superpositiva, no ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més, i no sé, ha estat impressionant, dona gust que la feina que fem es vegi retribuïda d'aquesta manera, i la veritat és que dona ganes de seguir l'any que ve, i el següent, i els que calguin.
0: Les guanyadores d'enguany han estat les Perfor Women, un equip que va trobar la mongeta amagada, la prova que decidia qui guanyaria la primera posició. Ho van fer amb només dues pistes i descobrint-ho a les 5 del matí de dissabte. Amb el balanç positiu, l'Esplai i el Garbell ja pensen la propera edició i promet estar a l'altura del nivell que han ofert els participants d'enguany.

0: El ritme i l'estil americà tenen una cita destacada de festa major. Avui dimecres, des de les 5 de la tarda i fins a les 7, la plaça de la Concòrdia acollirà una ballada i classe d'exhibició de country. La proposta anirà a càrrec de Gia Caparrós, qui serà l'encarregada de guiar els assistents i ensenyar les primeres passes d'aquesta disciplina. Caparrós fa una crida a la participació per gaudir de l'activitat.
1: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country, i us espero tots per poder gaudir d'una bona estona d'un ambient amb música americana, aprendre passos nous i poder passar pues, una bona estona d'aquest 26 d'agost.
0: La sessió està pensada com un espai obert i festiu per a totes les edats i nivells i l'organitzadora anima a tothom a passar per conèixer aquesta disciplina.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'associació Memorial Josep Barceló afegeix una nova proposta al calendari d'estiu a Tordera amb l'estrena de la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre amb la sortida i arribada a darrere de l'església de Tordera. La iniciativa va néixer dins una reunió de l'entitat amb la voluntat de crear una activitat d'estiu que tingui continuïtat cada any de manera similar a la crema torrons a l'hivern. Quim Barceló, president de l'entitat, explica com va sorgir la idea.
3: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, o sigui, doncs podríem fer així una caminada ara a l'estiu. No? Vam dir, hòstia, per què no la fem ara després de la festa major? La fem així nocturna, vale, que sigui per la nit i tal. Hòstia, què podríem fer? Quin recorregut? Hòstia, doncs mira, després va sortir la idea de dir, hòstia, per què no ho agafem i passem per tots els barris de Tordera, diguem, els quatre veïnats i tal, no?
0: El recorregut de 10 quilòmetres de distància connectarà el nucli urbà amb els diferents veïnats del terme municipal. Es sortirà des de darrere de l'església cap a Sant Pere, farà mitja volta per anar cap a Sant Andreu, travessarà Fibra Color i retornarà al centre del poble, passant per al carrer Santa Llúcia i al teatre, fins a tornar al punt d'origen.
3: La caminada aquesta sortirà de darrere de l'església, en direcció a Sant Pere, farem una perllà mitja a Sant Pere, no sé si arribem a l'ermita, baixarem, passarem per aquí darrere del SEM, anirem fins a Can Dieta, baixarem, mirarem de passar pel mig de Sant Andreu, passem pel mig de Sant Andreu, millor dit, baixarem fins a baix, anirem a buscar el camí del soterrani de sota la fibra, al costat de la Vaginera, passarem per sota la fibra, travessarem, farem la volta per la fibra, anirem a buscar el punt de la Nacional que està paral·lel al riu, després el que farem, anirem a mig del poble, pujant per Santa Llúcia, després a mig camí travessarem per pujar pel mig del teatre i fins a anar a buscar una altra copa darrere de la església.
0: Pel que fa a les inscripcions, hi haurà un preu de 10 euros per als no socis i 8 per als socis. Inclou avituallament i un obsequi per a tots els participants. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través de les xarxes socials o bé Instagram del perfil del Memorial Barceló i també al web memorialbarceló.es, o també es podrà fer de manera presencial una hora abans de la sortida del mateix punt d'inici. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera i pretén consolidar-se com una cita fixa de l'estiu tordarenc. El govern de la Generalitat preveu la reunió de la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat per abordar el traspàs de l'R1, que es pugui celebrar aquesta mateixa tardor. Esperem que no vagi més enllà d'aquest mes d'octubre, ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa. La també portaveu del govern no ha volgut concretar la data de la trobada, però ha explicat que l'executiu català preveu que serveixi per certificar o acordar el traspàs de la línia. Així mateix, Paneque també ha aprofitat la compareixença per defensar els avenços del pla de xoc per millorar el servei de Rodalies i ha assegurat el grau de consecució dels compromisos, que és alt, tot i admetre que el sistema encara no es troba al nivell que el govern voldria. La reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures ha de servir per avançar en l'acord entre l'Estat i la Generalitat sobre el traspàs d'aquesta línia R1. La transferència es planteja com el primer pas d'un procés més ampli per traspassar a l'executiu català les infraestructures ferroviàries de Rodalies. En el cas de l'R1, el traspàs afecta el tram comprès entre la bifurcació de la Sagrera i Maçanet-Massanes, que a la futura estació de la Sagrera continuarà sent propietat de DIF. La Generalitat fa mesos que treballa en l'inventari i la valoració dels actius associats a la línia, dos elements que s'han de concretar a la reunió, juntament amb la dotació econòmica d'aquesta transferència. I fem un cop d'ull al cel. Avui, durant el matí, el sol serà el gran protagonista de tot el municipi. A partir del migdia i al llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols alts i mitjans, però no es preveuran en cap cas pluges en el dia d'avui. Pel que fa a les temperatures, les màximes fregaran als 29-30 graus en les hores centrals del dia, cap a la tarda, sobretot, al voltant de les 4, amb una sensació de xafogor accentuada a causa d'aquesta humitat. El vent bufarà feble i a la costa també es mantindrà suau. Recorda protegir-vos també a les hores centrals de la calor, tot i que ara sembla que aquesta setmana tindrem una mica més de treva amb aquesta presència de núvols. We'll be right back.

0: Dos minuts que passen d'un quart d'11 del matí després de l'informatiu. Nosaltres que acabem de recuperar el relleu per completar aquesta hora informativa fins a les 11 del matí amb la revista de l'informatiu. Des d'ara i fins al punt de les 11, com dèiem, repassarem informacions variades del dia d'avui, des de la premsa del dia, articles d'opinió, informació de servei, com els dies mundials, aniversaris, comptes enreres, notícies curioses, efemèrides informatives i musicals, les farmàcies de guàrdia, recollida d'escombraries i també altres informacions relacionades amb aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Ho farem, com dèiem, combinant informació, també música, per arribar a les 11 del matí a les vies de so i locució de Damià Julià, i qui us parla, Albert Sabater. Comencem anant al quiosc. Com sempre, encetem el repàs amb la premsa generalista catalana. L'Ara destaca el xoc entre Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. La delegació del govern, diu l'Ara, desmenteix la ministra i afirma que el CNI no els va anticipar l'entrada massiva. El govern espanyol endurirà la llei d'asil i estrangeria per adaptar-la al Pacte Europeu de Migració. Fotografia per un incendi enmig d'un bosc a tocar de Barcelona, diu, un foc a Collserola posa en alerta Torre Baró. Els bombers treballen per controlar un incendi declarat a la tarda al nord de Collserola, a prop del barri de Canyelles. La pensió mitjana creix per sobre dels salaris i de l'IPC. Els jubilats que cobren més de 2.000 euros ja són el 26%. Fotografia per una família banyant-se. Al fons veiem un petrolier. Diu recuperar un vell oleoducte per esquivar Hormuz. L'Iraq, Síria i el Líban volen rescatar una infraestructura en desús. Aquests són els titulars informatius. A l'apartat del quadern d'estiu de l'Ara destaca o explica com es balla la rumba catalana, el pal del flamenc més festiu i despreocupat. Fotografia per la cantant Dolly Parton. Mort, diu, la cantant country, a qui estimaven les dues Amèriques. Més diaris catalans. Saltem ara a la portada de La Vanguardia, que destaca en la primera pàgina, la diu, Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Interior rebutja la versió de defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu. La ministra atribueix el que va passar a un atac híbrid, però no concreta de qui. Sánchez canviarà la llei d'estrangeria i atorga el comandament únic al ministre Torres. Imatge també amb una perspectiva diferent de l'incendi a Collserola. La veiem des del barri. Diu, el foc torna a posar Collserola amb l'ai al cor, amb desallotjaments i confinaments. L'incendi crema 35 hectàrees, sobretot matolls, i obliga a desallotjar diverses desenes de veïns del barri de Torre Baró. Més notícies crítiques per la falta d'alertes a les inundacions a Tarragona i al Baix Penedès. L'executiu vol posar límit al boom dels centres de dades. L'auge dels ultres a Saxònia-Anhalt amenaça el futur de Merz. Imatge també per la cantant Dolly Parton, reina del country, que explica el diari, mor als 80 anys. En esports, Xavi invoca Cruyff en la seva posada de llarg com a seleccionador dels Països Baixos. De La Vanguardia saltem al periòdico. Diu que Barcelona ampliarà el pagament amb targeta a tot el transport públic el 2027. Un mètode que ja funciona en altres grans ciutats com Madrid o Londres. L'ATM licita el sistema bancari per poder aplicar l'abonament directe als torns d'accés d'estacions de metro i autobusos. El govern vol accelerar aquesta millora, cridada a beneficiar usuaris esporàdics i turistes. Com era d'esperar, també hi ha fotografia de portada per aquest incendi de Collserola des d'un angle diferent. El veiem des del bosc. Diu, el foc amenaça Collserola. Un incendi a la zona forestal de Canyelles obliga a desallotjar 35 veïns i a confinar Torre Baró i Ciutat Meridiana. També es fa ressò més petit de Robles i Marlaska, que diu que xoquen en públic per les alertes del CNI sobre la sala Ceuta. L'executiu central reforça les lleis per agilitzar les repatriacions d'immigrants sense dret d'asil. Els empresaris de la ciutat autònoma qualifiquen d'insostenible la seva situació econòmica. Anem tancant aquesta portada amb tres apunts més. L'Audiència Nacional vol més recursos per l'alça dels casos de drogues. Espanya és el país de la Unió Europea on es consumeix i es comissa més cocaïna. L'Estat elevarà el control de seguretat i ambiental dels centres de dades. I en esports, Pogačar dona un cop a la Vuelta amb una victòria imperial a Andorra la Vella. Acabem els diaris catalans amb El Punt. Titula Salut Blava. Professionals de la salut, investigadors i entitats avaluen els beneficis físics i mentals que proporciona el medi marí per millorar el benestar de col·lectius vulnerables o pacients oncològics i amb ansietat. Veiem l'imatge dels ocupants d'una tripulació d'un iot. El Poder diu en mans malvades, policies atonyinant qui porta una estelada, entrenadors abusant de jugadores i tirans actuant per venjança. Són els titulars que destaca Irene Casellas avui a la portada del Punt Avui. En esports, el Barça diu té fronts oberts amb el nou, Balde, Casadó i Héctor Fort. El porter Livakovic és a Barcelona per posar-se ja a les ordres de Flick. I anem a Madrid amb la premsa generalista. El Mundo destaca que Robles despulla Marlaska al detallar l'alerta del CNI. Expliquen al Congrés que hi ha 25 agents que treballen sobre Ceuta i que ja el 27 de juliol es va plantejar la situació amb Interior. El dia 29, el dia abans de l'assalt, el CNI va concretar la convocatòria per entrar nedant, però Marlaska ho va negar. No hi va haver, diu, cap informe. Il·lustrant aquesta notícia, veiem el posat de la ministra Robles aguantant-se la barbeta amb les mans. Pogačar diu sentencia la Vuelta abans d'arribar a Espanya. Exhibeix la seva superioritat amb un atac a Andorra a 50 quilòmetres de meta. Més notícies. Del govern vol treure a les comunitats autònomes el control dels projectes dels centres de dades. Inquietud a les plantes espanyoles davant de la gran retallada de plantilla de Volkswagen. I Estats Units remilitaritza Puerto Rico davant de l'augment de tensió amb Cuba. L'ABC també parla del CNI, diu que va alertar el dia abans a Interior de l'assalt de 180.000 immigrants. Els agents confirmen la versió de Robles en el Congrés i desmenteixen a Marlaska. El 29 de juliol van informar la delegació del govern, a Policia Nacional i Guàrdia Civil del risc d'invasió. Fotografia per Marlaska i destaca també que Sánchez diu se'n torna a anar de vacances a Andorra hores després de presidir el Consell de Seguretat Nacional després del fiasco a Ceuta. Els laments dels comerciants de Ceuta, diu facturo 40 euros al dia quan abans en feia 700. La Policia Nacional detecta màfies que traslladen immigrants en barques plegables. I acabem el repàs de la premsa generalista amb El París, també amb imatges contraposades de Marlaska i de Robles, diu les explicacions del govern. Robles i Marlaska xoquen pel paper del CNI en la crisi de Ceuta. La ministra de Defensa assegura que el centre va avisar de que es preparava una entrada. El ministre d'Interior nega que hi hagués informe de l'organisme. Robles admet errors a la gestió de l'executiu i demana disculpes als habitants de Ceuta. I la nova llei d'estrangeria preveu repartiments d'immigrants i internaments forçosos. El govern va aprofitar abans projectes que agilitzaven els procediments d'asil i les devolucions. El rei Mohamed VI va presidir un acte en el que va parlar de Ceuta i Melilla com a ciutats ocupades. Anem completant aquesta portada. L'executiu crea per decret llei el registre públic obligatori de lobbies. La normativa pels grups d'interès estava embossada en el Congrés. El gabinet d'Ayuso buscava un pis de luxe amb una gran terrassa. I també es fa ressò de la mort de Dolly Parton, una de les llegendes del country. Darrer apunt d'estiu, diu que torna Tadeo Jones, l'heroi de l'animació espanyola. 4 minuts i arribem a 2:15 del matí. Seguim encara al quiosc, anem a repassar a la premsa especialitzada, esports i economia. Coneguem en aquests àmbits els protagonistes del dia. Damià, bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb el diari Sport, on ens posa sorpresa. Livakovic ja és a Barcelona. El porter croat passarà avui la revisió mèdica i signarà fins al 2030. La seva inscripció dependrà del fair play del Barça. Flick decidirà si serà segon o tercer porter. Si no, podria sortir cedit. Mundo Deportivo també posa a Livakovic com a centre i és que Livakovic ja és aquí. El Barça pagarà 2,5 milions pel porter. Avui passarà la revisió mèdica i signarà contracte fins al 2030. El croat arriba del Fenerbahçe i serà suplent de Joan García si el fair play ho permet. Si no es pot inscriure, com ho ha dit el diari Sport, sortirà cedit. El diari AS avui no parla de futbol, parla de bicis, la Vuelta. Pogacar es mostra invencible a la Vuelta. El corredor es prepara per afrontar la jornada amb l'objectiu de mantenir el domini. L'equip UAE continua liderant la cursa amb ambició. La muntanya torna a ser protagonista en aquesta etapa. I acabem la premsa esportiva amb el diari Marca. El Madrid busca el millor Vinícius per al seu debut al Bernabéu. El gran repte és que funcioni la societat entre Vinícius i Mbappé i el conjunt blanc vol recuperar el millor rendiment individual de les seves dues estrelles. El nou projecte del Madrid afronta una prova important davant la seva afició, davant la Real Societat, avui a les 9 de la nit. Anem amb la premsa econòmica. Comencem amb Expansió. El govern obligarà els centres de dades a vestir-se amb un 80% d'energies renovables. Inditex, Mercadona, El Corte Inglés i IKEA disparen els seus beneficis. Inditex lidera amb 2.990 milions d'euros, un 41,9% més. També destaquen Mercadona amb 23,7% més, El Corte Inglés amb 22,7% més i IKEA amb 22,4%. L'Economista ens diu que Espanya serà l'únic país amb una gigafactoria sota control estatal. L'Estat tindrà un 48% i la presidència del projecte presentat davant de Brussel·les. La inflació arribarà al 4% a l'agost, segons les previsions. I Marlaska haurà d'accelerar l'aplicació de la nova llei d'estrangeria. Acabem amb 5 dies. Les elèctriques preveuen reobrir la batalla per la fiscalitat nuclear. El sector vol prorrogar tot el parc i retallar impostos pel valor de 1.500 milions. Vox defensarà les rebaixes i ha demanat al PP aplicar-les en dues autonomies. I acabem amb aquest titular. Els màxims del gas compliquen l'hivern a Europa, amb les reserves estratègiques al nivell més baix des del 2009.
0: Gràcies, Damià. Completem així amb la premsa econòmica el repàs als diaris d'avui dimecres. Fem una pausa musical. Tornem de seguida.

Camí del ja 3:15 del matí, estem a mig camí, precisament. Anem amb més articles, en aquest cas, d'opinió. Avui, amb els podcasts de la cadena SER, escoltem el que ens envia l'escriptor Juan Tallón.

0: temperatura de 27 graus centígrads amb un dia entrenyinat, amb una màxima que arribarà, això sí, als 30 graus centígrads. Nosaltres que comencem a repassar més coses del dia d'avui, començant per saber quin dia mundial és.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Actor o de l'Actriu.
0: Avui és Santa Teresa de Jesús Jornet i Bars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. Una curiositat, és una santa catalana nascuda a Aitona, al Segrià. Anem amb aniversaris.
1: L'actor que fa 8 anys, Macaulay Culkin, conegut mundialment per ser protagonista de Solo en casa. Solo a casa traduït al català, 46 anys.
0: Anem amb els nostres comptes enrere particulars. L'inici del curs escolar. Queden 13 dies. El curs comença el 8 de setembre. I per la diada, per l'11 de setembre, el proper dia festiu, falten 16 dies. Anem a conèixer més sobre el temps d'avui.
1: Avui el cel força ennuvolat, amb temperatures aproximades entre el 19 i els 28 graus. Demà tindrem els intervals de núvols amb unes temperatures de màxima als 28 graus.
0: Anem amb curiositats. Avui es celebra una de les festes conegudes i curioses del món, la Tomatina de Bunyol. Milers de persones participen en una enorme batalla de tomàquets on s'arriben a utilitzar fins a 150.000 quilos de tomàquets. Durant aproximadament una hora, els carrers de la població valenciana queden completament tenyits de vermell. La tradició va començar de manera improvisada l'any 1945 i avui és tot un atractiu internacional. Obrim el calendari del pagès.
1: Amb la dita del mes. Ara sí, amb la dita del mes. A l'agost, a les 7, ja és fosc. Mirant l'hort, és bon moment per collir tomàquets, que encara estan en plena temporada. També es poden començar a preparar cultius de tardor, com ara enciams, escaroles o espinacs.
0: La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, a prop de la plaça Lluís Companys. Recollida d'escombraries.
1: A Sant Daniel, trucant prèviament al 937653151 o enviant un WhatsApp al 615392146.
0: Avui el repartiment d'aigua potable amb esmora entre 7 i 8 del vespre, també el cap de setmana, de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. Seguim amb el riu sec, avui no tenim defuncions, anem a repassar què passava en un dia com el d'avui a Tordera, en un 26 d'agost.
1: Fa 10 anys, ANC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització del l'11 de setembre. Fa 5 anys el Pere Cot tornava a manir la Festa Major amb l'espectacle Impressionats i fa un any Tordera ja tenia 9 representants del poblatge 2025.
0: Anem amb l'àudio recomanat del dia. A les webs i a les xarxes de Tordera us recomanem escoltar també a l'Orquestra Salvatana i també el Pregó. Actes destacats de la Festa Major que al llarg d'aquesta setmana anirem posant a disposició perquè torneu a recuperar moments destacats de la Festa Major d'enguany. I acabem amb una frase de Muhammad Ali.
1: No comptis els dies, fes que els dies comptin.

Doncs es va acabant aquesta cançó i nosaltres que entrem amb les efemèrides musicals a 11 per les 11, comencem amb el que passava en un dia com el d'avui en el món de la música. En un 26 d'agost de l'any 1941 a Oldham, al Regne Unit, naixia Chris Curtis, de nom real Christopher Cramie, cantant i bateria de la banda de beat dels anys 60 de Searchers.

Després d'escoltar aquesta cançó, també recordem que un dia com el d'avui, de 1944, va néixer Maureen Tucker a Levittown, Nova York, Estats Units. Va ser bateria de The Velvet Underground.

Escolta, amb aquest clàssic Sunday Morning i anem amb més efemèrides musicals d'un dia com el d'avui, un 26 d'agost. L'any 1946, a Nova York, naixia Valerie Simpson, cantant de soul i de rhythm and blues, coneguda també per actuar al costat de la seva parella, Ashford. Acabarien fent el duet Ashford i Simpson. Grans èxits al llarg de la seva trajectòria, que també tornaria a ser en solitari. Amb ella ens anirem acostant ja pràcticament a les 11 del matí.

També recordem ara sí que un dia com el d'avui de 1968 es va publicar el single Hey Jude dels Beatles, una cançó de 7 minuts escrita per Paul McCartney.

0: informació amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i també havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat un minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
3: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on es vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
2: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir a la Pesata a Montroig del Camp deixa la via completament tallada, encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i a banda també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Molt bon dia, Tordera. Molt bon dia des de Ràdio Tordera. Són les 11:04 d'aquest matí i aquí comença una nova edició del nostre magazín. Dues horetes per estar junts, per parlar, per riure, per descobrir coses, per escoltar bona música i sobretot per fer-nos una mica més agradable aquest matí. Perquè sabem que en aquestes hores alguns esteu treballant i d'altres fent feina per casa, alguns aneu amunt i avall i segur que n'hi ha més d'un que ja està pensant a veure què portarà avui la Rosa Maria. Doncs avui venim carregadets d'actualitat, de notícies curiòsiques, música, conversa, alguna sorpresa i, evidentment, la nostra pregunta treta de la màriga, perquè aquí no sabem mai per on sortirem. Així que pugeu una mica el vostre volum, perquè si aneu fent coses, la ràdio té aquesta possibilitat que pots anar fent i pots anar escoltant i disfrutant, en aquest cas, d'aquest magazín de l'ara i aquí.

0: I ara sí, ens posarem al dia, però tranquils que no farem notícies de dues hores o tres, que hi ha vegades doncs, que qualsevol mitjà sembla que amb la gran professionalitat que hi ha doncs podríem resumir una miqueta més i bé, doncs fer un plantejament tal com toca, donat que doncs, la seva feina i la seva posició darrere del micròfon és el que i a vegades costa més, no? De saber, doncs, puntualitzar i resumir algunes notícies que marquen l'actualitat. Doncs bé, Tordera està de festa. Comencem per casa, que això sempre ens agrada. L'Ajuntament de Tordera ha reconegut durant la festa major a 15 entitats del municipi que en aquest any celebren aniversaris importants. N'hi ha que fa 10 anys, 20, 30 i fins a 80 anys com a Club Petit Tordera. I això sí que té mèrit, 80 anys fent poble. Perquè en una festa major no són només concerts, balls i petards. També són les persones i les entitats que durant anys han anat construint Tordera. I això, amics meus, s'ha de celebrar. També hem de parlar de la notícia d'Espanya, l'immigració i els canvis de les lleis. El govern espanyol prepara una reforma de les lleis d'estrangeria i asil després de la situació viscuda a Ceuta i de l'arribada massiva de migrants. El tema dels menors immigrants continua sent especialment delicat i el debat polític està servit. Aquí tenim un d'aquells temes que divideixen opinions, perquè una cosa és parlar de números, fronteres i lleis, i una altra recordar que darrere de cada número hi ha una persona. I això ja ens dona conversa per una bona estona, perquè sí que hem de pensar en aquests infants, en aquestes persones que ens van dient que estan violades dia sí, dia també, i bé, doncs darrere d'aquest número hi ha persones. Ens anem més lluny, parlem del Canadà, que planta cara als Estats Units. La guerra comercial entre Canadà i els Estats Units continua pujant la temperatura. Canadà ha anunciat arancels de represàlia sobre productes nord-americans per valor d'uns 20 milions de dòlars, incloent-hi cert productes làctics i també electrodomèstics i maquinària agrícola. I bé, pregunto, això dels arancels és com una discussió de parella? Doncs bé, tu em puges els preus, doncs jo també. El problema és quan els grans es barallen, la factura moltes vegades acaba arribant al petit. I bé, novament anem a parlar dels Estats Units, Iran i Estats Units units i més tensió. Els Estats Units han ampliat les sancions contra l'Iran i el Teheran a respost acusant Washington d'actuar de manera il·legal i advertint que no acceptarà aquesta pressió. I a mig de tot això hi ha l'estret d'Hormuz, un dels punts més importants del món, el transport d'energia. I quan sentim parlar de l'estret d'Hormuz pot semblar una cosa que passa molt lluny, però compte, perquè el petroli, el gas, el transport, afecten les nostres butxaques. O sigui que el que passa a milers de quilòmetres de vegades acaba passant pel nostre moneder. I també molta atenció, aquí sí que personalment tinc a dir que me preocupa perquè parlem de robots. Un robot humanoide corre més que molts humans. Déu-n'hi-do. Bon dia, Patrícia.
1: Molt bon dia i molt bona hora.
0: Bon dia, Montserrat.
2: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, Toni.
3: Bon dia, bona hora.
0: I la Maria Gijús Calvilla, que la tindrem dintre d'una estona a l'altre costat del fil telefònic. Doncs bé, un humanoide, un robot que corre més que molts humans. I ara que m'ha encantat per al nostre president, perquè Pequín, un robot humanoide xinès, ha fet 100 metres en 8,86 segons, establint un nou rècord entre robots i superant fins i tot el temps del rècord mundial humà dels 100 metres. I veure primer es traurà la feina, després ens cuinaran, després ens parlaran, i ara resulta que també corren més que nosaltres. Jo només espero que no es donin per venir aquí a aquesta festa major en aquest últim dia, perquè ens deixen sense feina a tots plegats. Fox, als Estats Units, anavada un gran incendi forestal prop de Reno, ha obligat desenes de milers de persones a evacuar les seves cases. El foc, alimentat pel vent, ha destruït habitatges i continua generant una situació complicada. I mentre aquí mirem el termòmetre i pensem si avui farà més o menys calor, hi ha famílies que estan deixant casa seva perquè el foc s'hi acosta. Els incendis continuen sent dels grans problemes d'aquest estiu arreu del món. I ens recordem una cosa, amb el foc no s'hi juga. I acabem amb una d'aquelles frases que ens fan dir ostres, i parlem d'Indonèsia. Els grans incendis també forestals estan provocant una fumera molt intensa en diverses zones de Sumatra. La situació ha arribat fins al punt que les autoritats han participat en una pregària multitudinària perquè arribi la pluja. I mira, ja veus com som al segle XXI, tenim satèl·lits, intel·ligència artificial, robots que corren els 100 metres, i al final continuem mirant el cel esperant que plogui. Potser la tecnologia és molt poderosa, però la natura encara té l'última paraula. Fins aquí tenim el repàs de notícies de l'altra actualitat, que hem passat per Tordera, fins a Pequín, passant per Washington, Iran i mig món. Però nosaltres continuem aquí, amb música, amb conversa i amb ganes de passar-ho bé. I ara canviem una mica de registre, perquè després de tanta actualitat toca posar-hi música. Vinga.

0: I anem ja a fer un repàs de temperatures, com ja són 13 minuts que passen del punt de les 11. Ens anem ben a prop d'aquí, de la ràdio, i saludem a la Paquita Albertín, al carrer Sant Jordi. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vam tindre ahir.
1: Doncs mira, ja torna a pujar,
0: Ai, malament.
1: La màxima d'ahir va ser de 33 graus en 3 dècimes. Mhm. I aquest dematí, 20 graus.
0: Val.
1: Ara, en aquests moments, estem a 66% d'humitat i 27 graus de temperatura.
0: Molt bé. Bueno, ha baixat una mica tot això, Paquita, eh?
1: Sí, però Déu-n'hi-do, ja ahir va baixar. Ahir també vam tenir bastanta calor,
0: La tarda feia molta calor ahir, eh? Déu-n'hi-do, eh?
1: És que ahir quasi bé no hi havia humitat, eh?
0: Mhm. Uh-huh. Clar, l'humitat també ens fa, doncs, suar molt més, eh?
1: I doncs marca núvols i sol.
0: Molt bé, doncs vinga, esperem a veure
1: què
0: pot passar.
1: I en Rosendo, doncs mira, buscant una mica d'aire, perquè si no fa molta calor avui també.
0: Ai, sí. I ara que s'ha tapat, doncs sembla que s'ha de refrescar la cosa, però continua, doncs, fent molta calor. Paquita, moltes gràcies, salutacions als teus companys, i vinga, demà hi tornem.
1: Molt bé, bon
0: vinga,
1: dia.
0: Bon dia. I bé, ens anem a saludar amb en Joan Gualcarrer de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina temperatura tenim. Doncs van tindre ahir, vaja.
2: Sí, una temperatura ja serà alta.
0: Uh-huh.
2: 36 graus en 4 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do.
2: La mínima d'avui ha sigut de 20 graus en 4 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara estem a 28 graus en 5 dècimes.
0: Sí.
2: Amb un 69% d'humitat. Mira, ara pujat a 70.
0: No, mira, va, vinga. No
2: I
0: cal.
2: No. I la sensació tèrmica és de 31 graus, 4 dècimes.
0: Molt bé.
2: I el màxim de vent d'ahir de 38,4 quilòmetres hora.
0: Doncs molt bé. El vent, hi ha dies que aleshores, doncs, ens sorprèn, però mitjanament se va aguantant prou bé. Anem cap a aquesta mitjana, que hi van deixar una mica penjada, Joan, com vulguis, doncs la dius, vale?
2: Sí, sí.
0: Vinga, endavant.
2: La setmana del 17 al 23 d'agost, la màxima que hi ha aquesta setmana era de 30 graus 8 dècimes. I l'any passat de 29 graus i 3 dècimes. Això és un grau i 5 dècimes més alta.
0: Sí.
2: La mínima, aquesta setmana va ser de 17 graus 7 dècimes, i l'any passat de 19 graus, 3 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Això és un grau i 6 dècimes més baix. En quant a la pluja, aquesta setmana van caure 2 litres i 6 dècimes, i l'any passat 18 litres i 2 dècimes. Això són 15 litres i 6 dècimes més alt, més baix.
0: Uh-huh.
2: En quant al vent, el màxim de vent va ser el dia 18, aquesta setmana va arribar a 33,8 km hora. I l'any passat va ser el dia 22, i vam arribar igual, 33,8 quilòmetres d'hora.
0: Oh, també, bueno, se va semblant, eh, Joan? També,
2: sí, aquest cop sí.
0: Uh-huh, molt bé. D'acord, doncs t'agraïm moltíssim amb aquestes estadístiques que ens aportes i ens trobem demà.
2: D'acord, fins demà.
0: Adéu, bon dia.
2: Bon dia.
0: Anem a fer el repàs de l'estació meteorològica de Fibercolor, màxima d'ahir, 37 graus en 2 dècimes, mínima d'avui, 19 graus en 9 dècimes i ara 28 graus en 2 dècimes, una humitat d'un 68%. I ens anem ràpidament cap a aquesta pregunta que pengem en el Facebook perquè vostè que ens escolta pugui participar i en aquest cas emportar-se doncs, aquestes xutxeries de xutxes Elisa, que el divendres on sempre fem aquest sorteig i ho fem entre totes les persones que han participat. I la pregunta és aquesta. Quin lloc has descobert aquest estiu i recomanaries a tothom? Quin lloc has descobert aquest estiu i recomanaries a tothom? Toni López.
3: No penso dir-ho perquè després s'emplenarà de gent. Ho sento.
0: Ostres, Toni, per favor.
3: Lloc,
0: no siguis lloc, tan...
3: Quin
0: tan...
3: lloc a Tordera sembla un paisatge tret del Senyor dels Anells.
0: Montserrat.
4: M'he quedat en blanc, però sí, jo sí que penso dir-ho.
0: El
4: que he descobert. Doncs ens vàrem apuntar això del tord, de buscar el tord.
3: Ah, molt bé.
4: I clar, jo tenia com un pensament, dic, aquest any estarà en alguna ermita. allò que, no sé, com que l'any passat sí. el tenia davant de casa, allà al parc de la Mollera.
0: Sí,
4: sí. I aquest any dic, això anirà per més així pel bosc o tal. I vam anar a l'ermita de Sant Tou, que hi havia
0: bé.
4: Un trànsit, però preciós, preciós.
0: Que tu t'anava a buscar el torre o què?
4: Sí, sí, però al final estava de l'Ursavinyà, que nosaltres teníem previst anar l'endemà.
0: Ah!
4: A l'Arola, l'ermita de l'Arola, preciosa també, tan tot petita. Tant. Però, esclar, per tema feina, també només anàvem mitja horeta plegant a la una i mitja horeta plegant a les vuit, i la gent que està de vacances o té temps, doncs... Clar, van trobar-ho, però trobar-ho. Teníem en el pensament, a casa va sortir. Podria ser que estigués a l'Arola per al tipus d'arbre que van penjar, la fulla, que era una alzina, i aquests boscos que estem envoltats d'alzines, roures, pins, de tot.
0: Molt bé, molt bé.
4: El món negre i tot plegat.
0: Doncs vinga, Patrícia, tu...
5: Ha de ser de Tordera?
0: No és igual, no és igual, és igual.
5: No, és que tampoc no m'hi va jugar gaire per aquí, no? Però, bueno, sí, sí, m'haig de quedar un dia a un lloc aquest any, hauria de ser a Morella.
0: A Casa Morella. Morella. Oh,
4: home, claro.
0: Molt bé, mira.
5: Per ja, tot el que
4: ja
5: vam trigaves.
4: Voltar.
5: Clar, aviam, és que no he anat, no he sortit més enllà, vull dir, és que no he pogut sortir aquest any. Llavors, jo me quedo amb el poble de Morella, que em va sorprendre positivament, que és molt maco, i a més, el dia que va ser, que va ser molt impressionant.
0: Molt bé, doncs, amics oients, sí que no, si no acabem d'expressar a l'hora de penjar aquesta pregunta en el Facebook, doncs podeu dir a qualsevol indret, vull dir, d'on hagueu anat i que us guardeu. Guardeu, doncs, un bon record. O si no, podeu trucar al telèfon de la ràdio, el 93-764-28-93. Doncs bé, ens anem ja directament amb una petita pausa. Gràcies per la vostra publicitat, confiança en Ràdio Tordera. I aquí està, doncs, el lloc, el punt, l'indret de les persones de la nostra vila que ofereixen els seus serveis a tota la població tordereca.
6: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
9: No! Primer has de fer la digestió!
8: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: Ara i aquí, d'estiu.
12: It won't take long. Gonna do the twist, man. It goes like this.

0: Vivens, anem a ritme de bon ritme musical amb la pregunta treta de la màniga d'avui. Estan preparats?
1: Sí.
0: Sí. Si poguéssiu recuperar una sola cosa, una, de la vostra infància, què triaríeu? Les tardes jugant al carrer, els dibuixos i programes de televisió, anar en bicicleta amb els amics, els berenars de pan i sucre, aquella sensació que tenim al temps que no corria mai. A veure, no busquem una resposta correcta, avui busquem records, que ens agradaria doncs, que ens els diguéssiu, i també recuperaríeu de la vostra infància si poguessin tornar-hi doncs, només durant un dia. Vinga, doncs anem a aquesta pregunta dreta de la Maria cap a en Toni directament, a veure si ens vols dir el què. Perquè sí, igual tampoc no vol dir el què, que no vam a veure.
1: Sí, jo tornaria a les tardes que tornàvem de Girona a l'autobús i ens posàvem a jugar a futbol el meu germà i jo.
0: Bueno, però en l'autobús?
1: No, en l'autobús.
2: Va.
3: Home, bueno, podria ser, eh?
0: Bueno, ja són tan tremendos, eh? Que igual, què? No. Montserrat, què?
4: Jo recuperaria tornar a anar a l'escola i veure les meves amigues d'infància i que far-me les coses més en sèrio. I molt bé, allà m'ho vaig passar molt bé. Era una escola de monges i tal, que vull dir, també ens feien anar molt rectes, però llavors nosaltres estàvem a l'hora del pati jugant i escrivíem poesies i cantàvem i ballàvem i jugàvem a vòlei també, jugàvem molt a vòlei
0: tot
4: i a
0: béisbol,
4: Això també era una passada jugar a béisbol quan corríem per allà.
0: Patrícia, què? A veure.
3: Doncs jo sí, de seguida m'ha vingut al cap. En el barri on vivia, a Barcelona, era d'aquests barris que se sortia molt al carrer, jugàvem molt al carrer, de tot.
0: Que bé,
3: la
0: maco,
3: meva colla, la meva colla, les meves amigues,
0: que
3: els meus bonic. Amics, jugàvem a pilota, jugàvem a la xarranca, jugàvem al tres en ratlla, amb un guix, i les mares i les àvies estaven assegudes en una cadira, escoltant l'Helena Francis.
0: Ah, sí, molt bé, eh?
3: Escoltant l'Helena Francis, i segons què deia, ens feien, marxeu, marxeu! Perquè era algo que no podíem escoltar.
4: Estem d'acord, eh? Jugar
3: i els estius, entre les tardes, després d'escola, com feia bo. Bueno, i encara continuem veient-se tots.
4: Que bonic.
3: Estem tots, i dos cops a l'any, un o dos cops a l'any, cada vegada menys, també, perquè tenen nets i tenen obligacions, però ens reunim tota la colla, i anem a dinar en una masia, tots plegats, i recordar.
4: Nosaltres vam fer el sopar aquest que feien de la celebració, que va estar, no sé si ara encara ho fan, però els 40 anys i això, que tornes a retrobar, però és clar, cada any és una mica molt difícil per la llunyania. Inclús, jo mateixa tinc moltes amigues que han anat a viure cap a Girona. I aquestes dos guites, sí, encara.
0: Sí. És difícil recuperar tota la gent que estaves, doncs. I sí que m'ha fet gràcia, Patrícia, que a Barcelona doncs sempre te l'imagines amb molt de vehicles i molt de trànsit i molt de tot, no?
3: Però vivia en un barri que estàvem al peu del Tibidabo, diguem, a Collserola.
0: Sí.
3: I llavors allà fins i tot no pujaven ni els taxis ni els autobusos, perquè sabeu com el 47? Nosaltres també vam haver de lluitar perquè ens arribés el transport públic, perquè me'n recordo la meva mare pujar carregada amb les bosses del mercat, perquè no teníem transport públic. Llavors, bueno, vivíem molt al carrer. Gent que va venir de fora, sobretot de Còrdoba, hi havia molta gent andalusa de Còrdoba, i van venir per l'efecte crida, el que ara parlem, doncs llavors van venir, i bueno, va ser un barri molt entranyable, que ens ho vam passar molt bé, que ens ho coneixíem tot, que ens protegíem uns als altres, i la veritat que molt bé.
0: Maria Gisó, te tenim a l'altre costat del fil telefònic, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Doncs bé, què recuperaries per un dia des de la teva infància?
5: Les tardes a l'escola Alemanya, que no hi havia escola, i estàvem amb les amigues jugant i molts dies anàvem a berenar a casa d'elles i amb uns pastissos casolans que era per morir-se.
3: Ja sí, ja tot ho fan.
4: Xocolata.
5: Sobretot els que eren de pruna, aquesta negra, que m'encantaven i, bueno, em posava... Bueno, així me vaig posar.
0: Escolta'm, Maria Jesús, tens encara relació amb un d'aquests companys, d'aquestes companyes, sí?
5: Sí, l'escrivim, però, clar, no ens podem veure. Vam fer una trobada d'alumnes fa molts anys ja, que va ser molt, molt, molt maca i ens ho vam passar molt bé i, la veritat, sí, es troba a faltar.
0: Molt bé, doncs vinga, ara sí que en 28 minuts ja ens va corrent el nostre rellotge de l'estudi. La Patrícia avui és la persona responsable de portar-nos el tema. Estem preparadíssims tots per dir la nostra i endavant, posa'ns el fil a l'agulla.
3: Sí, aviam, jo vull... evidentment, tots, cadascú opinarà i anirem per la banda que cadascú vulgui, evidentment. Jo volia parlar de que em dóna la sensació de cada any és, no és el dia de la marmota, és l'any de la marmota, m'explico. Cada any cada vegada hi ha més incendis, cada vegada hi ha més inundacions... Llavors, cada vegada els senyors polítics que surten a parlar, tant de la Diputació com la Generalitat, com els ajuntaments, diuen, perquè és clar, perquè s'ha de fer això, s'ha de fer allò, i llavors cada any passa el mateix i no es fa res. Tot el que es diuen, no es fa res. Llavors, clar, ens quedem tots així com una mica de dir, bueno, aquest any han hagut molts incendis a Catalunya, ja estic parlant, evidentment, a Espanya i, evidentment, a Europa i a Canadà, o sigui que és algú generalitzat. Sí. Vull dir, no ens passa només a nosaltres. Vull dir, això podríem dir que és el canvi climàtic, no? Encara que hi ha gent que ho nega, però, bueno, hi ha dades que demostren que el canvi climàtic té a veure a tot això. Però també no es fa res. O sigui, cada any caiem amb el mateix. Cada any en incendis, una quantitat d'incendis, que ara diuen que són de sisena generació, i també inundacions. Tarragona, les Terres de l'Ebre, tot el que ha passat. Cada any, quants anys estem escoltant que hi ha aquestes inundacions? Perquè les coses no estan ben fetes, perquè s'està edificant a puestos que són inundables. Hi ha càmpings amb centenars de persones, amb criatures, amb gent gran... que són inundables.
0: Perquè però donen permisos,
3: exacte. Llavors, aquí, a part del canvi climàtic, que la gent pugui creure o no, és a les administracions. Per què donen permisos a que s'obri un càmping amb centenars de persones quan pot ser un perill per la vida?
0: En aquest cas, voldria afegir, si te sembla bé, Patricia,
3: no, i tant, l'aportació és
0: que són positives. Que diuen, prendrem mesures, no tornarà a passar.
3: No.
0: Hem d'estar preparats, sí. No ho estem.
3: No.
0: Cal invertir més.
3: Exacte.
0: I nosaltres pensem, però l'any que ve tornarem a estar parlant del mateix que tu dius.
3: I parlarem. Ara cada vegada s'acumula més, igual que hi ha incendis de sisena generació, abans a millor una tempesta d'aquestes hi havia un cop a l'any, ara cada vegada són més seguides.
0: Sí.
3: De fet, a Tarragona n'hi ha hagut dues seguides. Encara no s'han recuperat d'una que de l'altra. Fa anys, no sé si us en recordeu, que s'estava parlant que a Tarragona, perdó, he dit Girona, no Tarragona, s'està previst fer un col·lector d'aigües pluvials precisament perquè no hi hagin aquestes inundacions.
0: Molt bé, sí.
3: Però és sobre el paper. Cada any es posa aquest tema sobre la taula, però no s'acaba de fer. I així anem. Llavors sí que potser hi ha moltes coses que nosaltres tenim la culpa, que nosaltres ho provoquem. Va sortir, no sé si vau veure amb un home que va sortir per la TV3, que va dir, no, jo sé que la meva casa està en una zona inundable. Coi, primer, per què van deixar construir aquesta casa? Per què van donar permisos? Segona, realment tu compres una casa en una zona inundable? Qualsevol de vosaltres o dels nostres oients diuen, no, escolti'm, vostès compren aquesta casa al costat del riu Tordera, però aquesta zona és inundable. Quan hi hagi una riuada, la seva serà la primera que saltarà. Ah, bueno, me la compro. Aviam, és que també és una mica... jo crec la inconsciència que tenim tots plegats, o que pensem que això no passarà, però malauradament cada any anem a pitjor. I cada any aquests fenòmens atmosfèrics tan violents i tan agressius, perquè el que es va fer l'altre dia, bueno, nosaltres a Tordera vam tenir un esclafit.
1: Sí,
3: recordeu,
1: sí,
3: que va donar una netejada d'arbres brutals.
0: D'arbres i de teulades.
3: I de teulades, d'antenes, i de plaques solars, i tot això. Quan havia hagut un esclafit aquí? Vull dir, poder sí que fa 100 o 200 anys va haver-hi un esclafit, però vull dir, això està canviant. Pel canvi climàtic o per no, o per el que sigui, però està canviant. I llavors, els polítics, els nostres polítics, que han de posar mesures per poder evitar totes aquestes coses, o si més no, a pal·liar-les una mica, doncs no fan res. Prometen moltes coses i a l'hora de la veritat quan no fan res. I l'any que ve tornem a ser-hi.
0: Quan ha passat l'emergència diuen, doncs bueno, ens oblidem i fins l'any que ve, com no es torna a repetir. A veure, què creieu que falla? Diners, previsió, manteniment, massa burocràcia, els polítics només relacionen quan el problema ja ha esclatat. Maria Jesús Calvilla, va, comença tu.
2: Hola, bon dia. Bueno, evidentment és falta d'inversió per part de les administracions. No hi ha pràcticament hidroavions ja aquí, hi havia molts, ara ja no, cada vegada n'hi ha menys, és a dir, hi ha més incendis, però hi ha menys.
5: La majoria d'incendis han estat provocats, no són casuals, o sigui que això és un altre tema que s'hauria d'investigar. I per què? Perquè hi ha molts interessos en què certes zones es cremin per posar-hi centres de dades, plaques solars o molins de vent o per altres coses. I el tema de les inundacions, el mateix, perquè a més, quan és una inundació, moltes assegurances diuen que no cobreixen, sí, que no paguen, perquè és un fenomen que ells no tenen res a veure. I crec que, però el motiu principal de que estigui passant tot això és falta de manteniment, les restriccions que s'han posat a ramaderia i agricultura, que això ha sigut una bestiesa, i a més, que no s'està invertint. O sigui, amb tots els impostos que paguem, i no s'està invertint en prevenció, en res. O sigui, llavors jo bàsicament diria que el motiu principal és això, la falta d'inversió i la falta de cura de realment tenir els medis que cal tenir per poder-ho fer.
0: Toni, què te sembla?
1: A mi em sembla que efectivament els polítics, me refereixo als que estan a dalt de tot, els que suposadament, i ells a més ho treballen, suposadament són estadistes. Doncs aquests estadistes funcionen a 4 anys i el que miren és què passarà d'aquí 4 anys. I de moment, quan això és com un globus que van posant pedaços i un dia farà pum, i llavors aquell dia doncs ho haurem de lamentar. A mi em sembla que sí que efectivament hi ha canvi climàtic, no es pot negar que hi hagi canvi climàtic. Potser sí que es pot negar que potser els homes no tenim tanta, o la societat humana no té tanta repercussió com perquè hi hagi canvi climàtic, però sí que és veritat que resulta molt, com ho diria jo, resulta una impotència total veure que els polítics diuen, com dieu, el mateix cada any, i cada any passa el mateix.
0: Uh-huh. Aquí a Tordera s'ha fet una bona acció, aquí en el que és a la Tordera, vull dir, a la zona aquesta que s'han posat bé les pedres aquelles que havien saltat en un moment determinat.
3: Sí, sí, això ho ha fet a l'ACA.
0: Sí.
3: Això és cosa de l'ACA.
1: Però l'ACA té algunes polítiques que...
3: Exacte, que no són correctes.
0: Bueno, sí.
4: Penso que els problemes es fan crònics. Els polítics prometen molt més del que realment poden fer, potser per falta de recursos, molt també els problemes, i sí, com deia en Toni, que cada 4 anys es canvia, i penso que si en moltes coses estan en d'acord, perquè, a veure, l'únic que fan, per exemple, estan 4 anys i l'oposició l'únic que fa és estar... sempre està en contra del que diuen, en vez de mirar els beneficis de la gent, de la gent, que hi ha coses que potser que estiguin d'acord entre ells, doncs no mirar de fer-se la guitza d'uns entre els altres. I amb les coses que estiguin d'acord, doncs almenys aquestes coses les haurien de complir, doncs no 4, 15. Entri qui entrés darrere, doncs almenys un mínim de pacte d'algunes coses comunes, perquè en 4 anys ja està clar que no poden fer moltes coses com arreglar les infraestructures. Això. O les escoles, o els trens que funcionen malament. Jo vull dir que és que no ho veig bé, això. I sempre estan repetint el mateix, i penso que també nosaltres també potser tenim una mica de part de culpa, perquè quan arriben les eleccions, doncs molta gent el que fem és... no llegim-nos el programa electoral, no ho llegim, i votem a vegades a la gent per inèrcia ja, com per fans, com si fos un partit de com els d'equips de futbol, que per afinitat, doncs a vegades ja vas i votes aquests perquè t'agraden aquests. I realment, pues, hauries de llegir i a veure si ho compliran o no, i estar pendent de si ho compleixen o no, i llavors el següent any doncs ja pensar-t'ho bé, a veure com ha anat tot, i si s'ha de canviar, es canvia o no es canvia, però realment el benefici de la gent i del poble i ja està, però això és un problema molt, molt global.
1: Això podria haver-hi una

0: perquè llavors interessa. Els líders del partit perdien el control sobre el partit.
1: Exacte.
0: I és el que no volen.
1: Doncs jo voldria donar alguna dada en el tema de la gestió forestal. Penseu que més d'un 75% dels boscos que tenim a Catalunya estan en mans privades. Val? Però aquestes persones que tenen boscos tenen unes obligacions. No es paga IBI per un bosc. T'ho dic perquè la meva família té un bosc a Sentmenat. No sabem on és. Saps allò de dir, compra't un bosc i pierde-te? Doncs nosaltres no ens podem perdre perquè no sabem on és. Vale. Doncs hi ha un bosc que està allà, a Sentmenat, i està allà. I llavors els propietaris no paguen IBI, però tenen unes obligacions. Unes obligacions que han de complir. Val? Com és la neteja, principalment la neteja i gestió del seu propi bosc.
2: Hi ha gent que ho controla, això, que es faci?
1: Aquí vaig. Llavors, els ajuntaments haurien de fiscalitzar-ho, això, haurien de controlar que aquest propietari tingui el seu bosc en condicions per evitar aquests grans incendis.
0: Però és que surt a pèrdues.
3: Però si no poden tocar res al bosc.
0: Home, això és una altra cosa.
1: No, s'ha de netejar. El bosc s'ha de netejar. Aviam, tinc aquí la llei, que l'he buscada. S'ha de netejar. Tenen l'obligació de netejar el bosc. Val. Aviam.
0: Però no pots fer netejar el bosc si surt a pèrdues.
2: Què vols dir, si surt a pèrdues?
0: Doncs que el propietari neteja el bosc i li surt pèrdues, per diners.
1: Bueno,
0: és que hi ha una mena de subvenció per
1: evitar... Bueno, hi ha alguns que tenen sureres aquí. Sí. Veuen el suro.
0: Sí,
1: però... A fora de Catalunya hi ha boscos que et fan pagar per anar a cercar bolets.
0: Sí.
1: I els cotos de caza.
0: Sí.
1: Vale? Mira, les obligacions a Catalunya, jo no sé la resta d'Espanya, tenen que tenir les franges perimetrals, les tenen que tenir ben netes de les parcel·les, eliminació de restes. A veure, jo he vist que s'estan netejant els boscos, jo visc a Mas Mora i estic envoltada de boscos. Netegen i deixen... I jo penso entre mi, si això és un polvorí, si això, a la que caigui una espurna o alguna cosa, això és aliment pel bosc. Bueno, ho deixen allà. La poda preventiva, això també tenen l'obligació de fer-ho. I subsidiarietat de que si no hi ha el propietari que ho netegi, l'obligació és de l'Ajuntament de netejar-ho i passar-li la factura.
0: Sí.
1: O sigui, aquestes lleis estan fetes, estan escrites. Per què no es fan que es compleixin?
4: Com moltes lleis que fan i no les compleixen. Sí. Que és molt senzill fer la llei i llavors triguen anys...
1: Això sobre paper està, ho he buscat i és, i existeix. Però primer, no hi ha ningú que controli que tu... Mireu, jo tenia un bosc, bueno, una parcel·la davant de casa meva a l'esquerra, que estava ple de sempre... bueno, bruta. Doncs vaig posar una instància a l'Ajuntament, estic parlant de fa ben bé 15 anys enrere, vaig posar una instància a l'Ajuntament, vaig demanar que, sisplau, que vinguessin a netejar jo, perquè érem quatre cases que hi havíem al voltant, i si jo es prenia foc, eren quatre cases que anàvem a Norris. Val? Això ja us estic parlant de fa 15 anys. Doncs sí, realment, haig de dir que em van fer cas, van venir a netejar-la. I allò preguntant, dic, però sabeu qui és el propietari? Diu, no, ni ho sabem. Clar, per què no ho saben? Perquè com no tenim l'obligació de pagar IBI, clar, és difícil de controlar. Llavors, anys enrere venien autocars de jubilats que els hi venien parcel·les a 2 duros al metro quadrat, la gent es comprava parcel·les i no sabia on se les havia comprat.
4: Això... Val?
1: Llavors, clar, aquí hi ha el problema, que com no s'ha de pagar IBI, no estan gaire ben controlades. Però bueno, jo crec que els boscos que tenim aquí al voltant, també hi ha una cosa positiva, eh? Es netegen les franges cada any, però també dic una cosa, jo pago 20 euros a l'any perquè ho paguem entre tots. Tots els veïns de les urbanitzacions ho paguem. No sé si la Maria Jesús també ho paga. Maria Jesús, tu pagues? Maria Jesús!
4: S'ha perdut el bosc.
2: Maria Jesús,
1: la urbanització ens paguem 20 euros.
0: Espera, que volia contestar. Digues.
3: Que jo continuo pensant que el tema de gestió de boscos estava molt ben gestionat quan la gent podia pasturar...
0: Ah, molt bé.
1: Ah, bueno, sí, clar, el ramat de foc, sí.
3: El ramat, tot això. Ho han prohibit, sí. I ara està passant el que està passant. I a més, pues els animals salvatges, que són els senglars, els caridols i tots aquests, pues estan caçats i no poden... I clar, cada vegada hi ha menys... animals que vinguin al sotabosc i no hi ha manera.
1: Bé, aviam.
2: perquè governar és allò que no és sortir davant d'un incendi amb un micròfon.
1: Exacte, eh? I l'armilla de salvamento, el que sigui.
2: I prometre que l'any que ve...

0: de president.
1: Sí, això
0: ho farem millor, perquè governar, no sé, vosaltres si considereu, també és preparar-se perquè l'incendi no arribi, no?
1: Exacte, és la prevenció. Jo crec que és la prevenció.
2: Els focs s'apaguen a l'hivern.
1: Sí, exacte. Exacte, sí senyor.
3: De fet, si no tenen prou recursos...
0: Digues, Maria Jesús.
4: Digues. No, això que no ens deixen, no deixen fer i tampoc, i només cada vegada són més normes prohibitives, i com ha de fer la gent? No sé, és que no hi ha manera.
0: Montserrat, què deies tu?
3: Bé, també sí, que si no hi ha prou recursos... Penso que haurien de... Per exemple, aquí a Catalunya, si paguem més del que... El Ministeri d'Hacienda de Madrid, que paguem més del que rebem, penso que si no hi ha... Perquè paguem quan fem la declaració de renda, paguem amb un impost, per exemple, aquí. Si som més gent, doncs també haurien de gestionar, segons les localitats on hi ha més gent, doncs també rebre més per poder solucionar tots aquests problemes que tenim. Perquè sempre diuen que no hi ha recursos. Aquí, si hi ha més gent, també amb l'impost, quan vas a ficar la benzina, la gasolina, doncs pagues un impost que tot va cap allà. Llavors, també quan fas la declaració de renda, tot això va cap allà. Doncs també han de tornar. És que portem més, doncs també haurien d'anar gestionant i per poder solucionar els problemes d'aquí, perquè ens queixem...
4: Les urbanitzacions totes paguem per les franges d'incendi.
1: És el que jo deia,
4: casa.
1: Sí.
5: 20 euros a l'any.
0: Mira, també hi ha
2: a
1: Fogars
2: es paga més.
1: Sí,
3: aquí tothom paga.
1: A 20 euros que...
3: Llavors, mira com ens trobem.
1: Que jo dic...
2: No, jo trobo que està bé. Si netegen el bosc...
1: No, no, està bé. Aquesta,
0: si
1: bé.
0: Fan...
3: Doncs s'ha de fer un tallafocs...
1: Però deixen la porqueria... Bueno, la porqueria no. Deixen el que he comentat. Ho deixen, que sí, Maria Jesús, ho deixen allà, no s'ho emporta. Jo és un polvorí, perquè jo s'asseca.
3: De vegades, potser també fan com un compost del bosc.
2: A Fogars han arribat a treure arbres i tot.
1: Sí, molt aquí bé, també, arbres que, sobretot per la sequera, que hi ha molts arbres que es van assecar i eren un perill, clar, si queien podien fer mal. Tot això sí, no, aquest tipus de gestió, el que passa que falta acabar de definir-la, perquè això que deixin, totes les branques, la fusta, tot
0: els
1: arbres
0: això,
1: tallats, no se'ls emporten, els deixen allà, allò és un polvorí, i això pot provocar incendis importants. Un incís referent a el que ha dit la Maria Jesús. No sé si us en recordeu, no fa uns anys, a la biblioteca es van fer unes xerrades que van venir els bombers, van venir Protecció Civil, forestals, etcètera, etcètera, sobre els ramats de foc, val? Que és el que deia la Maria Jesús, que ara no en tenim. Sí, realment ells ens van estar explicant que no tenim per què, perquè això ho regula la Comunitat Europea. Llavors tens que tenir un mínim d'ovelles i de cabres. Vale. Llavors, amb un ramader que tingui ovelles i cabres, o sigui, no les té per passejar-se pel bosc i netejar el bosc, les té per produir llet, per fer formatges.
0: Clar, perquè les rendeixin una mica, també.
1: Ells van explicar.
4: Però hi ha molta gent que té ramats i surten, els treuen al bosc, eh?
1: Deixa'm acabar que expliqui aquest tema, sisplau, que hi ha unes dades importants. Ara, hi ha un mínim... No n'hi ha tants, han desaparegut molts. Per exemple, el d'Orsevinyà, que jo el tenia controlat, ja no existeix. I jo vaig veure el pastor un dia i li vaig preguntar què passa amb això. El pastor és de Pineda, però puja a Orsevinyà a treure les cabres i les ovelles. Diu, ens obliguen, i a més ho van explicar també amb aquestes sessions que van fer a la biblioteca. Els obliga, la Comunitat Europea els obliga a tenir tantes ovelles. 500 ovelles. M'ho invento, eh? No me'n recordo. Però clar, amb un pastor, aquestes 500 ovelles no li donen benefici, perquè les ha d'alimentar, les ha de vacunar, els veterinaris, etc, etc, etc.
3: No tant, els
1: veterinaris.
3: Però
1: vull dir que tot és un...
3: Ara ha pujat el preu, de l'ovella. Però...
2: És que a més la llana ara està a tirar per terra. Vale.
1: A banda de tot això, aquest pastor, perquè tingués beneficis mínim, hauria de tenir 700 ovelles, no 500, hauria de tenir 700 o 800. Llavors, a la Comunitat Europea li prohibeix tenir aquestes ovelles. Has de dir, no, més de 500 no, perquè llavors et multarem i te les matarem. Què han passat a les granges de vaques l'any passat? A quantes vaques van haver de sacrificar? Perquè tenien més del compte i va venir la Comunitat Europea, que això ens passa per estar on estem, i van dir, no, Aquí tu només pots tenir 400 vaques i tens 450.
3: L'any passat va haver allò de la llengua blava, sí, i també van haver, sí, les enfermetats de la vaca. Sí.
1: Llavors, aquí està el problema, de que no pot tenir, no pot tenir un ramader, les ovelles o les cabres que necessita per tenir un mínim de benefici, que per això treballem tots, clar, i això encara que tinguis les cabres a pasturar, però també et costa els diners,
2: clar,
1: i per això ho estan deixant.
4: Bé, no, bueno, també, no sé si heu sentit a parlar d'una ramadera que hi ha a Extremadura, és una noia jove, que és advocada, no, però es dedica a cuidar els camps i el ramat. Resulta que una de les inquisicions és que els canvien la medicació, o sigui, les vacunes i la medicació que els donen de prevenció per coses molt més cares, i estan obligats a fer-ho servir. Quan l'altre funcionava perfectament, però per interès, això són interessos ja de certes farmacèutiques que estan xavats amb polítics i els interessa més això perquè surt més car. I tot això és un continu, no és només aquí, o sigui, jo crec que la Unió Europea ha sigut un mal negoci per nosaltres i per la majoria de països europeus.
2: Amb moltes coses,
4: sí,
2: bueno,
4: la comunitat econòmica funcionava.
1: Els anglesos ja van marxar i ara s'estan arrepentint, eh?
2: Qui?
1: El Brexit, sí, ells van marxar i ara s'estan arrepentint i volen tornar. O sigui, ara no és tan meravellós com els hi van pintar, de que nosaltres no lo guisàvem, sinó lo comíamos.
2: Sí, sí.
1: Eh? Ara ells, ara ja s'han donat compte de que no, de que no... Vull dir que...
4: Bueno, pel tema del negoci, però no pel tema de, per exemple, a Anglaterra, que ja abans de que entressin a la Comunitat Econòmica Europea, que hi havia moltíssima gent que tenia ramats de xais, de vaques, i els hi han posat tantes pegues, igual que aquí, i tantes condicions, i tants llocs, que molta gent ha tingut que tancar-ho, perquè és que no poden. O sigui, és que per ser ramader o per ser agricultor, tens que tenir un títol universitari d'economia, perquè a més dediquen més hores a la burocràcia que als animals.
1: Sí, sí.
3: En general, en tots els sectors hem de tenir sempre una persona.
1: I si no, t'has de pagar un gestor que costa molts diners al mes, perquè costa molts diners, i que, clar, aquí tots són... O sigui, vas baixant els beneficis.
4: Però els hi paguen per la llet, perquè a Andalusia van estar tirant milers de litros de llet perquè estaven ja fins al gorro. Que és que volen que la regalem.
1: Bueno, però això també passa amb la fruita, amb la verdura, els pagesos són els últims.
4: Els pobres,
1: per una bleda els hi donen 10 cèntims i després tu vas a pagar un manat de bledes i et costa 1,50 €.
4: Sí. T'ho volen carregar perquè tot ho volen portar o de Sud-amèrica, o d'Àfrica, o d'on te'ls vingui la gana.
2: De Marroc.
4: I els d'aquí, fora.
1: No, però això ha passat sempre, Maria Jesús. No, la ramaderia i l'agricultura sempre ha estat abandonada. No ara perquè ho volen portar de Sud-amèrica, o d'Àfrica, o d'on sigui. Antigament, fa anys enrere, també es parlava, sempre s'ha parlat del tema. L'últim mono de la cadena era l'agricultor o el ramader. I entremig hi ha una sèrie d'intermediaris, que jo crec que el problema és aquest, una sèrie d'intermediaris que fins que ens arriba a nosaltres a la nostra casa, que és brutal, i són aquests els que es porten els beneficis. I abans no es parlava de que les coses
2: aquest
1: venien d'Amèrica, ni que venien de Marroc, ni d'Índia, ni res. Vull dir, són els intermediaris que hi ha enmig.
2: Però abans... tot això suposo que t'heu passat tota Europa, no?
4: No, el Mercosur no és de fa anys, perquè això nosaltres...
1: No, aquí... però és que llavors passava el mateix problema i no existia el Mercosur. Hi havia el mateix problema. Sí, el Mercosur és tota Europa.
3: Mm-hmm. Abans, Patrícia, que has mencionat els veterinaris, pensa que de veterinaris que es dediquin realment al sector agrícola n'hi ha molt pocs, poquíssims.
4: Sí,
3: hi ha molts veterinaris, però a lo fàcil, petita mascota, gossos, gats, sí, i para de comptar. Però en ramaderia n'hi ha molt pocs i hi ha molta feina a fer en tot Catalunya. I aquí què passa? Que, per exemple, la Generalitat destina a fer sanejament en les ovelles, vaques, animals de granja, i que per les vacunacions i tot això... i hi ha molts pocs realment que es dediquin a això, i tu el que has de fer primer és, quan surt la licitació o així, doncs primer has de vacunar, per exemple, a tot Catalunya o mig Catalunya, o per sectors, Girona, o cada un, potser n'hi ha quatre per cada comunitat, i avançar els diners i abans no cobres, potser han passat 2 o 3 anys. Vull dir, això va així també. Vull dir que el que gestiona des dels papers, des d'un despatx...
1: Però el ramader segur que l'ha de pagar cada mes. O sigui, no, les administracions són les que...
3: No, el ramader, això, lo del sanejament ho tenen gratuït, els ramaders, eh? Que, amb aquest
1: però
3: aspecte
1: si
3: de la vacunació...
1: Però si una animal es posa malalt, qui ho paga, això?
3: Això ja és un altre tema, vull dir, però si hi ha quan hi ha hagut això, aquestes enfermedades ja...
1: Ah, bueno, aquestes pandèmies.
3: No, ells ho tenen, les pandèmies. Sí, esclar,
1: no, jo em refereixo al dia a dia, de que una vaca se t'ha posat malalta, una ovella se t'ha trencat un peu...
3: Un part, una petita cosa, que això ja decideixen ells, de vegades, si truquen a Corals o no. Vull dir,
4: sí,
3: això ja...
1: Bueno, el que dic és una despesa més, assumir...
3: Però la gran despesa, realment, sí que ho compleixen per la Generalitat, que fan aquests sanejaments, que els veterinaris vagin i ho fagin. Però sí que per part d'ells...
4: Sí, el santuari van.
3: Clar, van, però això ho teniu gratuït. Vull dir,
4: això és gratuït. Això sí, ho tenim gratuït. El que passa que és obligatori posar...
3: És obligatori. I que portin el...
4: Sí, hi ha vacunes d'aquestes que jo vaig veure fa poc un senyor que tenia xai, que el van obligar a vacunar-les, i estava envoltat d'ovelles mortes.
3: A veure, les ovelles és obligat que portin escrotals, que cada ovella una per una s'identifiqui i els parts dels que han tingut, perquè això també respecte a les persones, si han de consumir aquests animals, hem de saber que estan regularment vacunats i que estan sants,
1: controlats.
3: Si no passa el que passa, vull dir, tampoc va així, i això porta...
1: Sanitat,
4: però el santuari no és de consum i també els obliguen.
3: S'ha de fer i és obligat de vacunar-los, això.
1: Bueno, com és ara, està prohibit matar un animal a casa i menjar-te'l. O si més no...
3: Anys, això, sí.
1: Sí, per això, vull dir, abans...
3: La matança d'ovelles, ara. Tenia d'anar al matadero, aquests llocs, aquí n'hi ha un de molt gran, és l'escorxador Girona.
0: I aquí veia que aquí vist l'any posat d'anilejar...
1: La meva àvia matava els conills a casa i no se'ls menjava. Bueno, se'ls menjava, perquè a mi el conill no m'agrada.
0: A veure, jo suposo que també es deu fer, això.
3: Hasta els ous controlen.
0: En cosa petita, no? Els pollastres, el conill...
3: Per consum propi, no. Però si hi ha gent que ven ous o gent per vendre a més gent, sí que ha de portar un control, també. Eh?
0: Però, a veure, qui li controla aquesta persona que realment té que portar un control? Que és que passen uns inspectors de tant en tant?
3: No, si és consum propi... No passa cap control, suposo. A més que ell vulgui, que realment que sí que hi ha gent que es preocupa, perquè, clar, és que és un benefici teu, de que es facin unes analítiques... i es vagi controlant per consumir.
0: Sí. Què els hi podem dir, doncs, als polítics?
1: Que facin la seva feina. Que facin la seva feina ben feta.
3: Que netegin els voralls de les carreteres.
0: Bueno, però potser, si fa la feina ben feta, es pujaran els impostos, perquè, és clar, tot resulta que tot
2: no cal pujar els impostos.
0: Què vas dir? No cal pujar els impostos. A veure, tot s'acaba, ja... Tot s'acaba així, Toni?
2: Tenim una previsió. Tenim una previsió. O sigui, un grau de contribució als afers públics que ja hi ha diners. Una altra cosa és que...
1: Com es destinin, i aquí, clar, i a com.
2: Una altra cosa és això.
3: Sí. Gestionar-ho bé.
1: I on vagin a parar.
0: Bueno, si jo suposo que...
2: Bueno, cada jeta, conselleria... Que s'ha comprat un àtic de 6 milions d'euros, pues,
1: cada conselleria té el seu pressupost.
0: Sí.
2: Sí.
1: I llavors s'ha d'analitzar la conselleria que porta tot aquest tema, de dir, bueno, què esteu fent amb els diners?
2: Sí. I llavors mirar...
1: I analitzar conselleria per conselleria.
3: S'han de gestionar a proporció de localitats on hi ha més gent.
2: Clar.
3: Doncs si hi ha més gent, doncs més diners. I no llocs que dius, aquí que bé que viuen, i són poques claves.
1: Ja, malauradament, on hi ha més gent, no és on estan tots els boscos. Val? Llavors, jo crec que s'ha de gestionar a nivell de perillositat. Si, per exemple, la Vall d'Aran, que quasi tot és bosc, que hi ha molt poca gent, que poder ser una de les comarques de Catalunya que menys gent hi ha a l'Alt Urgell, al Pallaret...
3: Si parles de boscos, però en general sí, es de destinar a sanitat, els CAPs, les escoles, les carreteres, els trens que no funcionen...
1: Clar, s'ha de gestionar...
3: Per tot, no només amb boscos, és clar que sí que s'han de mantenir.
1: Però ara estem parlant de boscos.
3: Sí, però... Tu parles de boscos, jo parlo de carreteres.
0: Tot, tot parlem. Bé, de la previsió.
1: De previsió, que, estem parlant de la previsió.
0: No es tracta de que vagin al punt on t'ha passat qualsevol doncs, problema, però que, a veure, que com es presenten allà, que sí, que parlin pel micròfon, però que el cap d'anar...
1: Puguin dir,
0: escolta, jo vaig venir aquí, vaig parlar, i això està fet.
1: Exacte, sí senyora, és això. Que compleixin el que diuen, i punto, i ja està.
4: Sí. I si no, per fora.
1: Ah, exacte. Clar. Sí, senyora, clar que sí. Eh, que la feina, tu, si vas i no compleixes, et foten al carrer?
2: I tant.
1: I ràpid, carrer, i ràpid. Perquè jo treballo en una empresa privada...
2: I ara fer vol que si no hi vas, vagi al càrrec teu.
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm. Sí. Bé, es falten 2 minuts per posar-hi punt i final. Tenim una publicitat per deixar anar. Gràcies, Maria Jejut, per estar doncs, dintre d'aquesta tertúlia, un tema doncs, realment interessant, que tot es va repetint, i, malauradament, i no solucions en veiem poques.
1: Estarem parlant de
0: lo mateix. Estarem igual. Patrícia,
2: estarem parlant de lo mateix si no se'ns ha cremat casa nostra.
1: Ah, això mateix.
0: Montserrat, gràcies per... Moltes gràcies per estar aquí, Toni.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies per fer-te. Bon dia.
6: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
10: Infopodcast Tordera.
11: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules del dia són vespre, edició i sopar. Vespre, la Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'aquest vespre a les escales de l'Església i la plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de rima des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre amb una classe magistral de country. Edició, el Memorial Josep Barceló estrena la primera edició de la Caminada Nocturna dels Quatre Veïnats i la tercera edició del Novadis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. Sopar, el sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la pista de l'Amistat. Avui és dimecres 26 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial de l'Actor o l'Actriu. El sant del dia és Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar de persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. L'aniversari famós, l'actor Macaulay Culkin fa 46 anys, conegut mundialment per ser el protagonista de Sol a casa. Els comptes enrere per l'inici de curs escolars a Catalunya queden 13 dies. El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre per la majoria d'alumnes. L'11 de setembre, la Diada de Catalunya, falten 16 dies. La previsió del temps a Tordera, avui un cel força ennuvolat amb temperatures al voltant d'entre els 19 i 28 graus. Demà continuaran aquests intervals de núvols amb una temperatura màxima propera als 28 graus. La notícia curiosa, avui se celebra una de les festes més curioses i conegudes del món, la Tomatina de Bunyol. Milers de persones participen en una enorme batalla de tomàquets on s'arriben a utilitzar fins a 150.000 quilos. La dita de l'agost. A l'agost, a les 16, és fosc i fem un cop d'ull a l'hort perquè és un bon moment per collir tomàquets, que encara estan en plena temporada. També es poden començar a preparar cultius de tardor, com ara enciams, escaroles o espinacs. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Lucé, al carrer Amadeu Vives. La recollida d'escombraries a Sant Daniel, trucant prèviament al 93 765 3151, i el repartament d'aigua potable a Masmoura encara hi és els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, l'està sec, no hi ha defuncions avui, i comencem amb les efemèrides, perquè fa 10 anys INC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització de l'11 de setembre. Fa 5 anys, Pere Cot tornava a manir la festa major amb l'espectacle Impresonats, i l'any passat Tordera ja tenia nous representants del Pubillatge 2025. L'àudio que us recomanem a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'Orquestra Salvatana. I acabem amb una frase cèlebre: no comptis els dies, fes que els dies comptin, de Mohamed Ali.
10: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
12: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Doncs bé, aquest grup Sopa de Cabra és un grup de rock en català de Girona. Són un dels grups més mítics i importants del rock català. Hem de dir que èxits com aquest mateix que anem escoltant, Camins, van ser superpopulars als anys 90 i van omplir estadis. Després es van separar el 2002 i van tornar a trobar-se el 2011. Ens anem cap a una altra cançó, una altra tema realment amb un gran Joan Manuel Serrat. Aquesta és la versió clàssica absoluta, ideal, si vols crear aquell ambient, moment de silenci i de records, les paraules d'amor. Que tinguem sort.

que tinguem sort, aquesta és la cançó en la que ens aporta amb una emoció pura, però sense ser trista. Ell és en Lluís Llach i gran cantautor poètic i polític català. És un dels referents més grans de la nova cançó i també de la música en català. Ara sí, paraules d'amor.

Joan Manel Serrat és cantautor, músic i poeta català. És un dels artistes en català i castellà més importants de la història. Hem de dir que també ha cantat en castellà i una de les cançons, doncs, incloses dintre el seu repertori és aquesta, Paraules d'amor. L'any 1968 havia d'anar a Eurovisió en La La La, però no va voler cantar en català i no el van deixar. Ha musicat poemes de Machado, Miquel Hernández i Benedetti. Ha fet també gira amb Joaquín Sabina, amb la llarga durada Dos pájaros de un tiro, i el 2022 va fer la gira de comiat El vicio de cantar. Doncs bé, anem fent camí amb aquest repertori i ara és el moment d'escoltar amb en Joan Isaac i ho farem amb aquesta versió, a Margalida. És una melodia intensa i profunda.

versió que anem escoltant d'en Joan Isaac a la Margarida. En aquest cas, una cançó molt intensa, profunda, declaració d'amor i, més que tot, una música espectacular. Canviem d'estil musical i ho fem al costat d'en Raimon, una d'aquestes persones, un bon cantant, que sempre sap estreure aquestes versions emocionals que marquen força i esperança, aquesta prou coneguda com és el vent.

una versió musical on l'emoció i també la força amb esperança era el que reflectia amb aquest tema musical que hem acabat d'escoltar, El vent. La Maria del Mar Bonet són una d'aquestes cantautores que també en aquest cas ha fet història i ha marcat emoció i també molta personalitat amb les seves melodies. I bé, en aquest tema que escoltarem és una pregunta que diu: què volen aquesta gent?

Doncs bé, una d'aquestes versions musicals que ens té i ens ha tingut acostumats la Maria del Mar Bonet, que en aquest cas doncs, va marcar aquest tema musical en què volen aquesta gent, en una història que marca emoció i també molta personalitat. El grup, un grup doncs, pròpiament conegut, els Pets, i que nosaltres l'anem a escoltar amb aquest tema. Bona nit.

Així ens ha arribat aquesta versió dels Pets, una versió doncs, que ens apropa una cançó clàlida, perfecta per un moment de records. Avui que fèiem aquesta pregunta treta de la màniga, quin era el record doncs, que si tinguessin un dia els agradaria repetir? La majoria dels nostres contertulians veiem que doncs, s'ha decantat per dir que volia tornar a la seva infància, jugar al carrer i trobar els seus amics i amiguetes d'aquella època. Anem canviant una miqueta més de registre i ho farem ara al costat de Nicky Núñez amb aquesta versió musical que escriurem. Un nou

Doncs bé, anem escoltant aquesta cançó d'Escriurem. Ell és Miqui Núñez i hem de dir que és cantant català de Terrassa. Es va fer conegut a Operació Triunfo del 2018 i després va representar Espanya a Eurovisió el 2019 amb La Venda. El seu estil musical és pop, música en català i castellà, molt festiu i també mediterrani. Una curiositat, el 2024 va tornar a la música en català i va fer-ho amb La Partida. Ell diu que són cançons que ha anat teixint en 2 anys i parlen de vivències personals. I anem acabant d'aquest repertori amb l'edició del dia d'avui, doncs, més que tot en

0: Doncs bé, moïnotets, que nosaltres esperem amb moltes ganes, perquè sempre ens surt algun suggeriment de cuina, perquè els dimecres ja saben vostès que tenim la nostra cuinera, la Joana Molins, que ens explica plats molt adequats a l'època que estem, i plats doncs, que, escoltant-los amb atenció, com faig jo, Joana, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs al final ens surten doncs, perfectíssimament. Joana, a veure què ens portaràs avui.
1: Avui portarem un plat que no vulgui gaire cuina, que no hàgim d'estar gaire rato a la cuina, eh? I havia pensat, he portat un empedrat de bacallà.
0: Ah, val.
1: Perquè encara fa calor i l'empedrat aquest, vull dir, si no volem n'hem de cuinar gaire.
0: No,
1: i si volem, sí, depèn. I llavors, doncs, per aquest empedrat per a quatre persones necessitaríem mig quilo de fesols blancs, o siguin del Ganxet, o siguin de Santa Pau, els que més ens agradi, que els podem bullir nosaltres, que és el que deia, o els podem comprar perquè ara en pot també són de molt bona qualitat, o els venen també
0: ja bullits
1: a moltes botigues.
0: Però que hi ha vegades, segons quines botigues, no deixen el punt perquè tu acabis de fer-ho, i algunes te'ls deixen massa cuits,
1: massa
0: que després
1: cuits.
0: Resulta que
1: se desfà. Doncs aquest mig quilo de fesols blancs, llavors uns 300 grams de bacallà esqueixat per posar... Jo sempre el compro esqueixat, però el poso un remull jo.
0: Molt de rato?
1: No, un dia per l'altre.
0: Val.
1: O sigui, el poso un remull, i a vegades fins a dos dies, perquè llavors, si no, queda una mica salat. Jo el agafo i poso aigua, sempre aigua d'ampolla, i llavors el poso a la nevera amb un tàper i tapat. L'endemà li canvio l'aigua, i llavors, si jo l'endemà li canvio aigua al dematí i el vull fer al migdia, llavors el deixo aquest rato matar aigua, llavors el rento ben net, l'asseco ben secat en paper de cuina i el desfilo, ben desfilat. I si tu llavors aquell bacallà dius no l'he gastat, el pots posar en un tàper i congelar-lo, perquè a vegades dius, bueno, ara tinc aquest bacallà que l'he posat i ara en aquest dinar no ens va bé per A o per B. Doncs llavors el poses en un tàper ben, i el congelador, i un altre dia el treus.
0: I si
1: ja
0: està d'aquesta manera que tu ja dius ben de salat, sí, es queda bé igualment si se congela?
1: Sí, queda perfecte, queda perfecte. I llavors necessitarem dues tomaques, jo n'hi poso una de més verda i una de més madura. Un pebrot verd i un pebrot vermell, perquè ara el pebrot verd aquest tipus italià també n'hi han de vermells.
0: Ah, està bé.
1: I aquests vermells no són tan gruixuts, però són d'ara, d'aquest temps. I després n'hi ha un de groc, que en dèiem del bitxo. No l'ha sentit en un
0: aquest. No m'ha ve el cap, personalment, doncs, que l'he vist.
1: Un de groc, que és del bitxo, que també són aquest tipus, llavors jo sempre els pelo. Pelats, tot pelat.
0: A vegades... Pelats en cru, els apeles.
1: Sí,
0: amb aquella parella.
1: El que passa, aquests són, a vegades tenen voltes, tenen plecs, i costen una mica de pelar. Però jo sempre ho pelo, perquè no ens retorna, l'estómac que ens senta molt bé, i hi ha un canvi brutal, amb això. Llavors, una ceba, olives, el

0: vostre gust, verdes o negres o les que vulgueu, oli, sal, pebre i ou dur.
1: Ah,
0: un plat d'ous durs. Llavors això ja és un plat molt complet, eh? Perquè és clar, entre el bacallà o el dur, gairebé és un plat únic.
1: I tant, les mongetes i tot, mare meva.
0: Doncs això. Bueno, doncs agafarem aquestes mongetes, sempre fredes, eh? Perquè és clar, si per exemple els abullim al dematí, pel migdia que siguin fredes, sinó el dia abans, i si els comprem ja cuites, ja ho són. Si els comprem en pot, sempre es vendim aquell suc que té allà al pot. Si els comprem d'aquestes a les botigues que ja els venen cuites, no cal, Llavors agafarem, els posarem en una plata, i llavors jo agafo un altre plat i agafo llavors la ceba, que sempre la tallo ben fineta, la poso amb una mica de vinagre i una mica de sal, l'espremo ben espromo de la mà, les vendeixo, llavors la poso en aquest plat i poso la tomaca verda tallada a quadrets, la tomaca madura la ratllo amb el ratllador. Llavors aquests pebrots que he dit, pelats, ben pelats, també tallats a trossets, i ho poso tot en aquest plat, l'ou dur ja també l'he bullit al dematí perquè sigui fred a part, i llavors hi poso aquí el vinagre. Jo hi poso una mica de vinagre. Hi ha gent que no els agrada.
1: Però aquest vinagre que tu has posat en la ceba i l'has escorregut...
0: Sí, ja no hi queda, perquè llavors les vendeixo la ceba.
1: Ah, val.
0: I llavors l'aixugo també, perquè no hi quedi aigua. Llavors allò només... Ja t'ha tret la fortor de la ceba, però el vinagre no hi queda, perquè ja l'he tret, I llavors jo hi poso sempre una mica de vinagre de poma. Hi ha persones que no els agrada... Si no us agrada el vinagre, no n'hi poseu. Poseu l'oli, un bon oli d'oliva, la sal, una mica de pebre picant, pebre blanc, ho remeneu ben remenat i ho barregeu amb les mongetes aquestes que ja teniu en una plata.
1: Val.
0: Ho barregeu tot ben barrejat, ho rectifiqueu d'oli perquè vol una mica d'oli, que... i llavors hem esmicolat ja el bacallà, també ja l'hem introduït en aquí, a la tomaca, ho hem fet una barreja de tot, ho posarem a sobre dels fesols, ho barrejarem tot bé perquè tot s'integri i ho deixarem una mitjoreta perquè agafi gustet.
1: Molt bé.
0: I posarem unes olives i els ous durs a sobre. Els ous durs jo els tallo amb lluna i ja està.
1: Sí, molt bé.
0: I és un plat que quedes molt bé i no tenim gaire feina.
1: No, caramba, més que tot és...
0: Arribes a casa i el pots preparar, pim-pam.
1: Sí. És pensar a posar el bacallà doncs,
0: en remull.
1: I després l'altre ja va fer el moment.
0: N'hi ha que ja compren el bacallà d'aquest que ja és esqueixat i és remullat i tot, que perquè també n'hi ha. Doncs llavors... Però a mi el bacallà aquest que venen, esqueixat, i a vegades aquest congelat... No sé quina mania tinc, que aquest bacallà té gust de cru. En canvi, el que compro esqueixat sec, doncs té un gust diferent.
1: Diferent, també podria ser, a veure.
0: Sí, té un gust diferent.
1: A veure que tots els gustos...
0: Això.
1: Doncs sí que amb aquesta tomaca, la que dius que ratlla,
0: sí.
1: No t'hi queda entremig alguna pulpa de les que hi ha?
0: Sí,
1: sí. I què és igual?
0: Sí, perquè esclar... Si tu com l'obres pel mig, veus que hi ha molta grana, amb un gabinet la treus una mica.
1: Val.
0: Però n'hi ha que no n'hi ha gaire, i llavors sí, amb això sí, perquè està la tomaca verda, perquè, a veure, això de la, que diem de la pulpa que tu dius, és el caviar de la tomaca, eh? Perquè això és molt bo, perquè la tomaca aquesta verda que comprem, la de Montserrat o la de Cor de Bou, o aquestes que tenen a dintre i tenen tanta grana... allò és el caviar de la tomaca, és boníssim, allò no s'hauria de treure, però hi ha gent que no els agrada.
1: Bueno, això ho escolteu bé, amics oients, sí, segurament sí, sí, que molts deuen meditar, que això és...
0: Sí, clar, si tu fas planter de tomaca, què guardaràs?
1: Això, la grana.
0: La posen a secar abans, es feia, la posaven a secar, i llavors aquella grana la tiraven a la terra... I ara no, perquè ara compren planter.
1: Sí, bueno,
0: tothom però... quasi bé compra planter i ja està.
1: I va assegurat.
0: Però abans es feia això així. I això és la llavor de la tomaca i és el caviar de la tomaca, no l'hauríem de treure.
1: Exacte. Bueno, jo normalment sí que no...
0: A mi no molesta,
1: no,
0: eh?
1: No me molesta,
0: a
1: tampoc,
0: mi tampoc,
1: eh?
0: A mi tampoc.
1: Però vull dir que sí que hi ha persones que hi ha la tomaca, és allò que fan una mica de repelús, i si troben alguna miqueta de coseta així, ja de seguida no, ja no vull pas tomaca. Joan, anem a repetir els ingredients, ingredients, eh? Sí. I ens anirà després cap a consells.
0: Molt bé, doncs llavors hem dit aquests mig quilo de fesols blancs, o siguin del ganxet, o siguin de Santa Pau, els que vosaltres trobeu o us agradin, els 300 grams de bacallà esqueixat que l'hem de posar en remull, els dos tomàquets, un de més verd, jo n'hi poso un de més verd i un de més madur, si no us agrada el madur poseu-li, i el madur perquè fa un suc, el reial fa aquella mica de suc que te sabarreja tot, i queda molt bo, eh? I llavors l'altre tomàquet tan més verd, tallat tot a quadros, tallat petit, el pebrot vermell, el pebrot verd, una ceba, si és tendre, tendre, si no de figueres, olives, el vostre gust, oli, sal, una mica de pebre blanc, i dos ous durs bullits per acabar aquest plat. I això són els ingredients.
1: Molt bé, doncs aquests ingredients que les tindrem en compte, que encara podem fer aquest plat refrescant, amb molta vitamina, que aporta molta salut, i ja sabem el que t'es toca fer.
0: Això, vinga, salut, gràcies. I cuidant-se, eh?
1: Joana, doncs vinga, moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé, adéu-siau, bon dia, adéu, adéu.
2: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camiral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camiral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
9: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Tordera. Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
12: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

I arribem al final del nostre magazín d'avui. I avui és un final una mica especial, perquè la Festa Major també arriba al final. Han estat dies de música, de cultura, d'esport, de tradicions, de trobades, de carrers plens, de rialles, dies que han fet que Tordera visqués la seva festa. I darrere de tot això hi ha molta gent. La Comissió de Festes, que treballa perquè cada activitat sigui possible. Els artistes, les entitats, els voluntaris, els tècnics, totes les persones que hi posen hores, il·lusió, moltes vegades també paciència. Però avui jo podria tenir un record molt especial per una altra gent. Per les persones que han fet possible que la Festa Major també es pogués veure i escoltar des de casa. Els nostres locutors, tècnics, càmeres i voluntaris de Ràdio Tordera. Gent que mentre els altres gaudeixen de la festa, moltes vegades estava treballant, preparant una retransmissió, carregant el material, posant una càmera, comprovant micròfons, aguantant hores. Perquè una persona que no podia baixar a la plaça també pogués sentir qui hi era. I això, amics meus, també és fer poble. Perquè potser hi ha una persona gran que no pot sortir de casa, algú que està malalt, algú que treballa, algú que viu lluny, o simplement algú que per circumstàncies que sigui no pot ser allà físicament. I gràcies a un càmera, a un micròfon i unes persones que hi posen temps i cor. Aquella persona també pot viure la Festa Major. I permeteu-me una petita reivindicació. Aquesta feina mereix reconeixement. No només quan encenem la càmera i tot funciona, no només quan veiem les imatges a casa. També s'ha de valorar tot el que hi ha darrere. Les hores, l'esforç, la responsabilitat i, sobretot, la voluntat de fer arribar Tordera a tothom. Perquè una festa no és només el que passa damunt d'un escenari. També és qui fa possible que aquell escenari arribi als ulls i a les orelles de qui no hi pot ser. I avui, que la Festa Major s'acaba, gràcies. Gràcies a la Comissió de Festes, gràcies a totes les entitats, gràcies a tots els participants i gràcies molt especialment als voluntaris i professionals de Ràdio Tordera que han estat al peu del canó. Perquè potser no sempre se'ls veu, però sense ells moltes persones no haurien pogut viure aquesta Festa Major. I ara sí, la Festa Major s'acaba. Però en queden els records, les imatges, les veus, les cançons i tot allò que hem compartit. I això és el més bonic de la ràdio. Que quan no pot ser-hi, nosaltres intentem portar-te fins allà. Sou la Rosa Maria Ruscalleda, ja ho sabeu. Gràcies per haver-nos acompanyat també avui. I gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta Festa Major. Que sigueu molt feliços i fins demà. Ràdio Tordera. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del No Badis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai i el Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
2: No ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
1: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
3: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
1: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
4: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, llavors podríem fer així una caminada.
1: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Sense 7.1 FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ok.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Efectivament, sóc Toni López i estem aquí per gaudir de les havaneres i de la música en català en general. Comencem amb el grup Morralla, que avui ens visita, amb El meu secret.

Som a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, al programa El Cant de la Sirena. Soc Toni López i tinc encomanat de posar-vos havaneres. Avui hem escollit, a la primera part, el grup Morralla com a representant d'aquestes havaneres. Escoltem el grup Morralla interpretar l'Encís de Calella.

davant per davant de la colla de la, aviam, de la ciutat de Palafrugell i de Calella de Palafrugell, hi ha un accident geogràfic a la costa que li diuen les Illes Formigues. Aquestes Illes Formigues va dedicada a aquesta cançó del grup Morralla.

Seguim ja enfilant la recta final, valgui la redundància, de la primera part del programa, amb el grup Morralla i aquest tema que es titula Pensaments.

Ai, aquests pensaments cap on ens porten. Finalitzem la primera part del programa amb aquesta última peça d'avui del grup Morralla i que es titula així, Vola, barca meva.

0: les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Bé, hem tingut una primera part en la qual ha predominat la bandera, com és típic i tòpic en aquest programa. Però ara anem cap a una altra secció, que és la dels musicals. Sabeu que els musicals estan triomfant arreu del món, també a Catalunya, a Madrid, triomfen musicals, a Broadway, com no, han triomfat sempre de tota la vida els musicals, a London hi ha gent que va a Londres a veure musicals, i nosaltres també volem tenir el nostre racó del musical. Ho fem amb la companyia que més bona traça té a fer musicals, el des de Goll de Gom. Avui tractarem prioritàriament del Mikado. I la primera de les cançons que escoltarem, i amb molta qualitat, és Presentar-nos és un plaer. Sóc un pobre juglar. Escoltem-la.

Hem començat aquest espai parlant dels musicals i la seva importància. Concretament, el Mikado és una òpera còmica. El Mikado, el poble de Titipu, és una òpera còmica en dos actes amb música d'Arthur Sullivan i llibret de W.S. Gilbert. És la novena de les 14 òperes que van composar amb dos. Escoltem el gran Mikado, cast i pur.

0: Crec que paga la pena portar aquest tipus d'interpretació perquè dona molta riquesa al programa i crec que les persones que s'escolten han de saber que estan a la 107.1 de la FM, a radiotordera.cat, si ens escullen des de, si ens escolten des de les xarxes socials, i també estem al programa El Cant de la Sirena i volem saludar les persones que ens escolten el dimarts a la nit, bona nit, i tots aquells que ens escolten el dimecres a les 3 de la tarda i diumenge a les 8 del matí abans de les sardanes. Continuem amb més música de Degoll de Gom, que són uns cracs, sempre han sigut uns cracs, i el tema és Si un dia se'm demana.
1: Si un dia se'm demana una llista d'acusats, en tinc molts d'apuntats per ser sacrificats. Són autèntics pèrits públics que no serien plorats si estiguessin enterrats, difunts i soterrats. I els que donen la matova somrien per sota el nas, els que no renten d'aixella i van cantant de sota braç. També els que fan borilles i les llancen a masdits, els que escalfen a la dona i les que peguen els marits. I els nens que van coberts de mocs i mai no són mocats, no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: Hi ha el polític que promet molt i després diu que no pot i es deixa tots plantats, en tinc 100 apuntats.
3: I de dones de polítics que fan un trist paperot,
1: tinc els seus noms apuntats, gravats i subratllats, i els imbècils que proclamen que el passat sempre és millor i que de tot el món el seu país és el pitjor. I els ganduls penxa contenta que remuguen això és rai, i els que diuen sempre més que mai i tot és més que mai, i els buròcrates filòsofs que estan massa ben pagats no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: I els crítics de teatre que no parlin bé de mi també hauran de ser apuntats per ser decapitats. I els del públic de platea que no paren de tossir no poden ser oblidats, no poden ser oblidats. Els que venen al teatre només un cop l'any o dos, els que fan comèdia a casa i al despatx són grans actors. I també... Sí, sí, sí, sí, i aquell en qui estàs pensant, i els que tenen més mania, i els que odies tant i tant. Afegeix-los al...

0: Bé, ja estem tots a la Dark List. Marxem ja, arriba l'hora dels adeus per aquesta setmana. Amb de Goll de Gom, no hi pensis més i jo he viatjat durant un mes. Mireu el gran i just senyor Butxí.
1: No hi pensis més, vés-te'n d'aquí. Iam, iam, no és per tu ni per mi. Saps què vull dir? Que el seu dels coixí mai no arribaràs a poder tenir.
2: Però per què? Què voleu dir?
1: Perquè se sap que avui iam, iam.
2: Iam, iam, iam, iam, què?
1: Portarà al cap un vel i un ram, i enmig d'un ram i un ram.

0: és un cas perdut, ja pots dir adéu. I tururut, el cos de neu, que serà seu i ni teu ni meu. Em sap molt greu haver-t'ho de dir així. Diran amén,
1: oh, quin espant, quan...

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquesta tarda a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps a l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
3: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
2: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Rius n'és el secretari de Política Sindical.
4: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
2: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous, coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava l'estelada. Des de la NSC i Òmnium han fet una crida, per cert, a omplir demà dijous el camp d'estelades, i l'assemblea també critica que s'hagués fet aquest homenatge a una selecció, diu, d'opressors. I l'autoritat del transport metropolità, l'ATM, prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, de bus o de tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb la targeta bancària o un dispositiu que sigui compatible.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Hola, molt bona tarda. Sóc en Pons Bonfollada. Avui és dimecres 26 d'agost. Us acompanyo en el repàs de les notícies de Tordera. Ara mateix tenim una temperatura de 26 graus i un cel està bastant nuvolat. Fa un molt bon temps per aquesta hora de la tarda. Ara us avanço com farem l'informatiu. Primer, escoltarem els titulars principals. Després, us explicaré les notícies amb més detall. Més tard, farem una petita pausa musical i finalment tornarem a repassar els titulars perquè tot quedi ben clar. La plaça de la Concòrdia fa aquesta tarda una classe per aprendre a ballar country. A les escales de l'església hi haurà música de sardanes a les 7 de la tarda. El sopar popular d'aquesta nit a la Pista de l'Amistat ja té totes les entrades venudes. El dissabte 29 d'agost es fa una caminada de nit per als veïnats. La gincama Novadis acaba amb molts equips empatats i un equip guanyador. Ara us explicaré les notícies amb més detall. La plaça La Concòrdia fa avui una classe per aprendre a ballar country. L'activitat és de 5 a 7 de la tarda. El professor Gia Caparrós ensenya els passos fàcils per començar a ballar. Cadascú hi pot anar a ballar sense pagar res. Avui, a les 7 de la tarda, fan sardanes a les escales de l'església. La música la toca el grup Cobla Bisbal Jove. És una activitat per ballar i escoltar música al carrer. El sopar popular es fa aquesta nit a les 9 a la Pista de l'Amistat. Ja no queden entrades perquè s'han acabat totes. Després del sopar, a les 11 de la nit, hi haurà concert i ball amb el cantant Xavier Músic. El dissabte 29 d'agost es fa la primera caminada de nit pels quatre veïnats del poble. Comença a 8:45 del vespre des de darrere de l'església. La caminada té una distància de 10 quilòmetres. Anar-hi costa 10 euros per a la gent que no és sòcia. La gincana Novadis de l'Esplai al Garbell s'ha acabat amb molt d'èxit. Hi va haver 10 equips empatats a la segona posició. L'equip guanyador va ser Perfor Women's. Aquest grup va trobar la mongeta amagada a les 5 del matí. Ara farem una petita pausa musical.

Ara tornem a repassar les notícies d'avui en poques paraules. Aquesta tarda hi ha classe de per aprendre country a la plaça de la Concòrdia. La Cobra Bisbal jove toca sardanes a les 7 de la tarda a l'església. El sopar popular té les entrades acabades i es fa aquesta nit. Dissabte a la nit es fa una caminada de 10 quilòmetres per als veïnats. L'equip per Four Women's guanya la gincana Nobody's. I fins aquí la informació d'aquesta tarda. Moltes gràcies per la companyia i que passeu una molt bona tarda.

0: Doncs bé, amics, avui amb el capítol 38 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro, avui el titulem Tenim diners i viatjarem amb el Transcantàbric. I els personatges, com sempre, són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico, el lloro Quico, és la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans, la senyora Remei, la Mercè Roura, i la senyora Clara, la Pilar Serra. Bé, si heu seguit la sèrie, doncs sabreu que la família ha heredat i ha disposat fer un viatge en tren, un dels més cars. El preu del transatlàntic Gran Luxe per la temporada 2026 és d'aproximadament 9.900 euros per persona en una suite doble pels viatges de 8 dies i 7 nits, tot inclòs. Aquí sí que no sabem què és el que hi entra, vull dir, tothom. Hi ha 4 maletes gegants, bosses de mà i una gàbia del Quico coberta amb un drap. El Genaro intenta tancar una maleta assegut a sobre. La Filo revisa una llista interminable. Però, mentrestant, Genaro i Filo treuen maletes al passadís, apareix la senyora Remei. Us en recordeu de la senyora Remei? Els primers capítols va sortir. Doncs sí, surt amb una bata i una escombra.
1: Però on aneu amb tant de farditxo, Filo? Que us han fet fora de casa?
2: No, Remei, marxem amb el Transcantàbric, un creuer sobre rodes, de luxe, saps? Fins a Santander.
1: Ui, el Transcantàbric, he sentit que totes les habitacions són tan estretes que si vols canviar de pensament has de sortir el passadís. I amb aquest ocell? A Santander hi ha moltes gavines, se'l menjaran viu.
3: Ja comença la malastrugança. Escolti, Remei, que el tren és de 5 estrelles, té bany privat i tot.
4: Remei, ets una garsa. Santander, Santander, volem marisc.
1: Escolta el bitxo, Filo, a Santander hi plou cada 10 minuts. Porteu el paraigua de ferro, que el vent del Cantàbric ho girarà com un mitjó. Quin inconvenient anar tan lluny per mullar-se.
2: L'avantatge és que el tren s'atura a les estacions de nit per dormir. Una anècdota real. Remei, no ens mourem gens. Dormirem com a casa. No com tu, que cada cop que passa el camió de les escombraries se't mou el llit.
3: Filo, per l'amor de Déu, que anem en el Transcantàbric, no a colonitzar Mart. Per què necessites tres abrics si anem a Santander a l'estiu?
2: Genaro, a Santander hi ha el Galleguillo i el vent del Cantàbric. I si anem al Palau de la Magdalena... No, vull dir que hem d'anar mudats. No vull que la gent pensi que som uns turistes de xancletes i sorra.
4: Passa't el barret, Filo, que farà fresca el sardinero. Visca el biquini, visca Blini amb el caviar.
3: Tu calla, que com et maregis el tren et tanco al bany de la suite. Filo, saps quin és l'inconvenient principal? Que aquest tren es mou i el lloro té un sentit de l'equilibri de fira.
2: L'avantatge, Genaro, és que el tren dorm a l'estació. No es mou de nit. El Quico podrà descansar com un rei mentre nosaltres tastem els formatges de Cantàbria al vagó del restaurant.
3: El que descansarà serà la meva visa, que quedarà buida. Filo, que no arribem. El Transcantàbric no ens esperarà pas a la via per una maleta de putingues.
2: No són putingues, Genaro. És el protocol. En aquest tren hi va gent de bé. No hi podem anar fets uns nois derracados. Has agafat el repel·lent del Quico?
3: El lloro no necessita repel·lent. El que necessita és que el deixem amb la teva germana.
2: Amb la Paquita? Ni parlar-ne. L'últim cop que el va ensenyar a dir paraules lletges i a demanar gin tònics. El Quico ve amb nosaltres. És un mes a la família.
4: Farem cacauets. Filo, mort.
0: Arriben carregats a l'agència. Els rep amb un somriure que es va glaçant en veure el lloro.
5: Benvinguts, família Gennaro. Tot a punt per al luxe del nord?
2: I tant, però tenim un petit dubte tècnic. On anirà instal·lada la suite del Quico?
3: El lloro té tendència a marejar-se en les curbes del Cantàbric, així que volem saber si el tren té servei de veterinari o si el fil musical de la suite Gran Lujo el pot calmar.
5: Escolti, el Transcantàbric és un hotel 5 estrelles sobre rodes. Tenen avantatges increïbles. Esmorzars a la carta, excursions programades a Santillana del Mar, vistes al mar, però les mascotes... L'espai és reduït de la cabina per una gàbia. El preu del suplement per a aus tropicals, sí, és un fet i té un cost.
0: S'escolta una botzina de cotxe a fora. És el trasllat que els ha portat a l'estació a l'aeroport.
3: Filó, o es queda el lloro o em quedo jo. No veus que el Quico es pensarà que és un pirata amb tant de mar i no ens deixarà dormir?
2: Gennaro, no siguis dramàtic. La gent ha dit que hi ha fil musical. Li posarem música clàssica i anirà com una seda.
5: Família, el cotxe ja és aquí. Recordeu que a Santander fareu la visita al Palau de la Magdalena. És elegantíssim. Si us plau, pugin al cotxe. El Transcantàbric és una experiència de la vostra vida. No deixin que un bec i 4 plomes els espatllin les vacances.
3: Escolta, hi ha gent. La Remei diu que el tren és estret. Digui'm la veritat, el Quico i jo, i cabem alhora a la suite.
5: Senyor Gennaro, és una suite Gran Lujo. Té llit de matrimoni, sofà i un bany amb hidromassatge. L'únic inconvenient és que el lloro no pot entrar al menjador durant el sopar de gala.
4: Gennaro, paga el bitllet. Visca luxe! Quina conya de terreny.
2: Tu, Quico, cap paraulota davant del revisor, entesos? Som-hi, Gennaro. Imagina't, tu i jo, una copa de cava mirant la costa d'Astúries.

0: Filo! El lloro cridant terra a la vista. Cada dos minuts ens faran baixar a mig camí.
1: Cap problema. El Quico es quedarà a la suite mirant el paisatge de la costa càntabra.
2: Jo vull anar al casino. Jo vull anar al casino Santander, la nòvia del mar. Filo, posa't les perles.
3: Ah, un altre avantatge. El trasllat des de l'estació de Santander fins al gran hotel Sardinero està inclòs. No hauran de carregar res.
0: Ai, això m'agrada, però m'han dit que el tren va a 45 km hora. Això és desesperant.
3: No és lentitud, senyor Gennaro, és slow travel, per gaudir de la vista. És l'avantatge de no tenir pressa. A Santander arribaran descansats per menjar-se unes bones raves davant del mar.
1: Som-hi, Quico. Imagina't, el tren xiulant, el verd de les muntanyes, el blau del mar de Santander. I nosaltres allà com si fóssim la família reial.
2: Adéu, rei, pobra dona. Trams cantaven... Vas a fondo, Santander, allà anem.
4: No se lo pierdan en vivo y en directo. Está declarada de interés turístico desde el año 2000. Y vamos a recibir al coro Ronda Altamira de Santander.

I així és com comença el viatge més boig de la història ferroviària. Que Déu ajudi el revisor de Santander quan vegi entrar aquest lloro. La Filo saluda com una reina i el Genaro tanca els ulls resant per arribar sa i estalvi. Així, amb el xiulet del tren i com a inici d'un final.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: estem una vegada més. La tarda es record amb un últim dia de festa major i saludarem, com sempre, en Salvador. Puc saludar-te, Salvador?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, tingui.
1: Estàs impacient, eh?
0: Home, jo sentia turu-turu i que ha baixat la música. Dic, se'm toca entrar.
1: Toca entrar?
0: No puc entrar? Pom-pom.
1: Està tancat encara, això.
0: Encara està tancat, això. Ostres.
1: Bé, tu mateix.
0: Bueno, doncs...
1: Ja ets a dins.
0: Ja sóc a dins i en Salvador Romans també està a dins i està a punt de...
1: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda als que esteu sintonitzant el 107.1 Ràdio Tordera i el programa La Tarda Record, que està patrocinat per una gran companyia, bueno, companyia, vull dir, restaurant, que havia estat instal·lat abans a Alicant i ha vingut a fer una seu aquí a Tordera. És el restaurant Camiral 146, cuiners molt bons, productes de qualitat, i ens obsequiem amb una paella per dues persones i està obert del dimecres a diumenge. O sigui, entre totes les trucades i la gent que demani o voti, perquè fem votacions triant un cantant per la setmana que ve, doncs entrarà dintre aquest sorteig, que llavors en Salvador té l'oportunitat de dir un número, que no li deixo dir mai res. Salvador.
1: Sí, ja és difícil, triar un número. Sí.
0: Doncs bé, us direm doncs, que hi ha una paella per dues persones i, clar, si truqueu us posarem un número, si demaneu una cançó us donarem una altra i si voteu us donarem una altra. Teniu l'oportunitat avui de tenir tres números. Què et sembla?
1: Home, tres números?
0: Tres números els hi donarem.
1: Però... Que reparteixes moltes coses, ara?
0: Sí, la paella. Per dues persones, plena. Una paella plena d'arròs i peix i això.
1: I per què tres números de tres persones diferents?
0: Perquè una és per demanar la cançó, l'altra és per votar i l'altra és per dedicar-la.
1: Ui, ui, ui.
0: Un número per cada cosa els hi donarem.
1: Ai, mare de Déu.
0: Tenen tres números cada trucada que facin i diguin les tres coses. Si en diuen dues, dos números. I si en diuen una, un número.
1: I com més números tenen, més possibilitat que els toquin. Ah, això ho has dit tu, no?
0: Exacte.
1: Ai, mare.
0: Gràcies.
1: Ho has fet difícil,
0: No, jo ho he fet perquè ho expliquis tu a la gent que no ho entenguin. Bueno, i hem de dir que aquesta setmana, la setmana passada...
1: Va guanyar...
0: Teníem el Cirex o el Brincos, i resulta que va guanyar el Cirex.
1: Doncs mira.
0: Doncs si va guanyar el Cirex, també hem triat tres cançons...
1: De Los Brincos.
0: De Los Brincos, perquè no es queden amb les ganes els que van fer una petita votació que van quedar 8, sembla que eren 8-4. Era la meitat contra la meitat. No sé. Bueno, una cosa que sobresalia molt, per tant he agafat moltes cançons dels Cirex.
1: Moltes.
0: I ara els llegirem.
1: Tantes que...
0: No, mira, en tenim ja 7 de demanades, Set de demanades.
1: I la setmana que ve, qui volen?
0: Ara, clar.
1: Ah.
0: Doncs hem posat una mica fàcil, perquè... Bueno, fàcil no. El que passa que ahir a l'embalat, o abans d'ahir era, hi havia el fill d'en Josep Guardiola.
1: Ah, sí?
0: En el embalat, que ens va fer el concert, i va ser molt bonic.
1: I què feien allà, ell?
0: Ell va venir a cantar, i cantava cançons del seu pare, que li demanéssim cançons.
1: Ah, sí, això no ho sabia,
0: jo. I li van demanar cançons.
1: Ui, el que has anat a veure.
0: Del seu pare, Verdes Campiñas, quines van cantar? Di papà, la gent li demanava. Això no sinó, no? I llavors, doncs, tenim en Josep Guardiola.
1: Digues, anat a fer una entrevista, tu, Joan, llàstima, tu et tenies d'haver dit.
0: Jo, és que jo no ho sabia, fins que va sortir. Bueno, i una cosa, doncs, el seu rival, qui serà?
1: Ah, Josep Guardiola. En Calduc.
0: Ah, això serà molt discutit. I serà molt variat, suposo.
1: Ah, no sé.
0: Jo sé que hi haurà empats. El que passa que avui per l'audiència no estaran gaire temps perquè és
1: en Guardiola té aquella de 16 tons.
0: Ah, sí. Quan se diu, no sé quantes milles, no?
1: No, això
0: no, és... No és
1: 500 milles és una altra cosa.
0: El 16 tons també el van cantar, que sí.
1: 16 tonelades.
0: 16 tonelades, també. Verdes Campiñas.
1: Comença...
0: No, sí, bajo la luz.
1: No.
0: Ah, no, que aquesta és una altra.
1: Aquesta és la leyenda de la ciutat sin nombre.
0: Mira com ho sap.
1: Escolta.
0: Bueno, diria que sos el Cirex. Va, podeu triar entre Yo soy tremendo.
1: La escoba.
0: El tren de la costa.
1: Has de ser mi mujer.
0: Que se mueran los feos.
1: Así me muevo.
0: Brindis.
1: Chao, chao.
0: Congratulations.
1: Culpable.
0: Déjate llevar.
1: San Carlos Club.
0: El tranvía.
1: Estremécete.
0: Muchacha bonita.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Que nos quiten lo bailao.
1: Que te deje de querer ni hablar.
0: Sin tus cartas.
1: ¿Tú sabes?
0: Sí, bueno, sé que no tengo cartas tuyas, sí.
1: No. ¿Y els brincos?
0: Ai, els brincos, mira, jo com que sempre dic que m'agrada Lola.
1: Lola.
0: Pues l'he posat, però no l'han demanat encara.
1: Però a mi hi ha una Lola que m'agrada molt, però la canta la Marlene Dietrich.
0: Ah, va cantar Lola, la Marlene Dietrich?
1: Canta Lola amb un espectacle sensacional.
0: Ostres, l'hem de posar un dia, eh?
1: Ah, no sé si...
0: Perquè...
1: Jo la tinc a casa amb disc, em sembla.
0: Doncs l'hem de buscar. A més, aquí tenim un aficionat d'antiguitats i antigaments.
1: D'antigaments.
0: Doncs, esclar, si hi ha antiguitats i antigaments, en Salvador...
1: D'antigaments, antiguitats.
0: El disc és un antigament.
1: Sí.
0: I és una antiguitat tenir-lo.
1: Una relíquia, la Lola.
0: Ah, bueno, doncs m'agradarà sentir-lo, eh? Doncs hi tenim Mejor, també.
1: I per un sorbito de xampan.
0: Oh, que bo. A en Salvador també li agrada molt el xampany, per això l'ha triat, eh?
1: Ah, l'ha triat, ja.
0: Sí, ja està. Ah, és que, sempre va a algú bo.
1: Però la Clicó, la viu de Clicó, que han fet una sèrie...
0: Ah, veus si això no l'he mirat, aquesta sèrie, nosaltres?
1: El TV3, me sembla.
0: Ah, doncs nosaltres...
1: O han fet una pel·lícula i la passen.
0: Ah, doncs no el sabem, perquè nosaltres sempre estem Netflix. Tenim Netflix.
1: Vosaltres teniu Netflix? Doncs molt bé.
0: Bueno, doncs si no hi ha trucada...
1: Ai, no. Pues avui deuen estar... Deu estar encara la gent una mica...
0: N'hi ha que m'han dit que es pensava que no en fèiem, de programa.
1: Clar, i païnt el dinar, sí. I encara... I deu haver rostit per tota la setmana. Sí. I aquestes coses, no?
0: Segurament, eh? Però ara no trobo la número 1. Quina era la número 1?
1: Jo soy tremendo.
0: Ah, con totes les
1: muchachas. Bé, ara tenim una trucada...
0: Ah. No sé si
1: deu ser el senyor Joan Chapellí, poder.
0: No sé. Oh, ell no, encara està fent la digestió.
1: Ah, alto.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, no sé què és. No fa la digestió, aquest home.
1: És que aquí m'ha sortit com una llumeta que diu Joan.
0: Tens llumetes, eh?
1: Ah.
0: Això ja canvia, eh? Bé, doncs, anirem a veure què ens diu en Joan. Bona tarda, com estàs?
2: Bé.
0: Com ha anat això de... del tobogán d'aigua, vaig veure que te tiraves.
2: No m'hi vaig tirar, però em van mullar molt.
0: Te van mullar molt, per això passa per treure el nas al capdavall. Bueno, quina cançó t'agradarà escoltar d'aquests que vas triar tu? Tu vas triar el Sirix, eh, que sí?
2: Sí.
0: Doncs mira, avui els tens tots aquí. Digue-me.
2: Digue'm dues o tres, Joan.
0: Mira, has de ser mi mujer... Que se mueran los feos, así me muevo, brindis, chao chao, congratulations.
2: Congratulations.
1: Ara aquesta sí que és bona. Ara tria congratulations.
0: No trobaran, Salvador.
1: Aquesta, la que va guanyar el Festival de l'Eurovisió.
0: Congratulations, qué buena suerte.
1: Sí.
0: Sí. Doncs mira, perquè clar, ell vol tenir sort.
1: Sí, aquella... I qui era? En Cliff Richard.
0: Sí.
1: A l'inglès Cliff Richard guanyar el Festival de l'Eurovisió. Congratulations.
0: I ara tenim Joan Chapellí que la demana.
1: Molt bé, doncs... Doncs moltes congratulacions.
0: I en vol una altra. Mira, tenim després. Vols els brincos o vols continuar amb Mustangs?
2: No.
0: El Sirex, el Sirex.
2: Sí.
0: Bueno, doncs hi ha una que sí, aquesta t'agradarà. Tu sabes. Sí. Tu sabes.
2: No, aquesta no.
0: No
2: sé si jo.
1: Vas amb aquesta, tu sabes.
0: Bueno, digue-li una cosa, però...
1: Jo...
0: Que bueno, que bueno.
1: Jo, si hagués de triar, triaria... Clar, ja me'ls han triat
0: totes. Has de ser mi mujer.
1: No, muchacha bonita.
0: Bonita muchacha. Me gustan tus besos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu sonrisa.
2: Mira, no cantem i xorito de xampany.
1: Ai, aquesta és de los brincos, eh?
0: No, és de los brincos.
2: Ah.
1: Però és igual.
0: Si la vostra, te la dono, eh?
1: Jo també m'hi apunto.
2: Va,
1: jo m'hi apunto també amb tu, Joan.
0: Chapellí i també Salvador, vale. Ja tenim dos Salvadors, en Chapellí i l'Oliveres.
2: Vale.
0: El sorbito de xampanya, brindareu tots quatre.
1: És que aquest sorbito me recorda Lloret, saps?

0: És molt fort, això, eh? Això és un, una braia de bueno. Dos bons cantants.
1: Ramon Caluc.
2: Vale, no. Mira, apuntem. Veus? Apa, t'apuntem. Té.
0: Aquí ja n'hi ha que aplaudeixen i tot, tu. Ja,
2: no sé per què. Sí?
0: Com sí?
2: Bueno, bueno.
0: Clar, quan que diem que si vol venir públic, vol venir, doncs ja tenim un públic aquí.
2: Bueno, bueno.
0: I aplaudeixen i tot, eh?
2: I sí, nosaltres ben acompanyats, és clar que sí. Doncs molt bé, Joan, gràcies, vinga.
3: Vale.
2: Adéu. Hola.
0: Ai, mira, una hola que se va.
2: No s'ha volgut esperar, eh?
0: Hola.
2: Hola, hola.
0: Aquí, Ràdio, hola. Ràdio Tordera, 93-764.
2: Hola.
0: Què més?
3: Hola.
0: Hola,
2: Marc.
0: Aquí parlem. No.
2: No.
3: Hola.
0: No, és la Quimeta Puig.
3: Ai, sí, senyoret.
2: Ai, la Quimeta Puig. Ai, la Quimeta
3: ja
2: Puig.
3: Aquí.
2: Quimeta. Encara té el rostit d'ahir.
0: Sí, he travessat.
3: Ai, encara en tinc tota la setmana.
0: Oh, ja vindrem, eh, esmorzar. Vindrem
3: ja podeu venir. Sí. No me m'han deixat patir amb la festa major.
2: Ah, apa, aquí, vinga.
3: Ui.
2: Rostit i cava dojo.
3: M'estima molt.
0: Sí. Això és bo, sí. T'estimin, tu.
2: Vagila que no et vulguin tipar massa, eh?
3: No, jo no menjo, ara ja no menjo tant com antes.
2: Tu vagila.
3: Antes treballava molt, menjava molt, ara... Ara ja no tant, ja no cremo el menjar. Clar,
2: doncs. I postres dolces ni parlar-ne, eh?
0: Dolces.
3: Ai, cava sí, me van portar, home. També, no me van deixar patir la festa major.
0: Bueno,
3: No. Som molt, no sé què passa, som molt dolenta. Som molt bona, sí. No sé.
0: Home, jo crec que és més dolenta que bona, eh?
3: Que sí?
2: Una mica dimoniet.
3: Era mica com era petita, ara ja no tant, home. Ja tinc una mica de seny. Bueno, si en Ronet no sentirem cap cançó.
0: Quina cançó vols? Quina cançó vols?
3: Ai, jo sóc sentit una.
0: Sí, digues.
3: Aquesta, ciao, ai.
0: Ciao, ciao.
2: Sí, sí, ciao, ciao.
0: Què me vol?
3: Ai, com se diu? Ara no me'n recordo. Ciao,
0: bambina.
3: Ciao,
0: ciao, bambina, dame un pesito. Va, Quimeta, doncs ciao, ciao, va.
2: Vinga, va. Per ciao, tu. Ciao, per la...
3: Bé, no, poseu un altre, eh?
0: Quin altre?
3: Si no hi ha truc, des d'avui són a la plaça Bellacerrada.
2: Ah, vinga, ha, Quimeta.
0: N'hi ha una que es diu Brindis.
3: Brindis, no hi ha l'escova?
0: Ah, l'escova, sí. Qui és l'escova?
3: Ah,
0: sí.
3: Posem l'escova aquella. Ciao, vale. Ciao, bambina.
0: Vinga, doncs l'escova també.
3: Bueno, la dedico tots que escoltin aquest programa i acabem la festa major bé, eh?
0: Clar que sí.
2: Això
0: anirà
3: bona
0: molt bé.
3: Bona tarda. Ai,
2: i festa major,
3: la Maria, que me trobaria a faltar.
0: Ai, no li has dit res, la Maria, eh?
3: La Mariona. Maria. Va per tu i per tota la família i tothom que escolta aquest programa.
2: Molt bé, Quimeta.
3: Gràcies.
2: Adéu.
3: I bon programa i no xerreu tant.
2: No, no.
0: És que no callem mai, Salvador.
2: Aquesta vegada, aquest del 2.
0: El 2,
2: quina poca paciència.
0: El 2 vol ser primer i, clar, llavors sí. Queda segon i el segon no vol ser-ho i torna a trucar.
2: Sí, tothom vol ser el primer.
0: Clar, no pot ser.
2: No pot ser el primer.
0: Poseu-se la cua. Bueno, doncs va, posem la que deies tu. Que no es quiten lo bailao. Ai, que surts... És tu, eh? Que dius que tenen poca paciència.
2: No, no.
0: La teva veu, eh?
2: No, no. Algú que diu alguna cosa, eh?
0: Ha passat. Hola. Que no és tu, jo. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: La Quima.
0: Quima de Canet.
4: Ah, sí, sóc que jo.
0: Va venir a concert els dos dies, Salvador.
4: Ai, el concert. Ahir me va encantar, Joan.
0: Que sí. Ahir vam sortir feliços.
2: Sí.
0: Va estar a menjar nissos.
2: Sí.
4: No vaig menjar nissos, però vaig sortir contenta i la gent de Tordera que vaig saludar.
2: Ah, sí, això ja m'ho penso jo.
0: Però Salvador Romans no el van veure.
2: No, perquè jo no estava a casa, jo.
0: Oh, no vas venir.
2: No.
4: Doncs mireu, l'Orquestra Salvatana, bona presentació, coordinació, música i cant i espectacular. I saber estar. Això va estar l'Orquestra Salvatana ahir a Tordera.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Me va encantar, eh?
0: Un 10 i mig, doncs jo.
2: Un 10 i mig. És molt això, eh?
4: Un bon aplauso.
2: Bueno, un 8, eh?
0: Quina cançó voldràs?
4: Mira, que te deje de querer.
0: Ah, maca, bufó. Aquesta és molt maca.

0: Sí, bueno, i pues ho dedico a tothom que escolti aquest programa, eh? I per la setmana que ve en Ramon Calvo, que heu dit?
1: Sí, i el Duc o Guardiola, quin vas?
0: En Guardiola ja el vaig sentir l'altre dia, ja el vau dir també un altre dia. En Ramon Calvo.
1: Molt bé, doncs mira, apuntarem un altre aquí, un altre punt que té. Clar. Ja ho sabem, sí. No diguis molt bé, que aquí tenim una claca, sí. Que diu molt bé, no es pot dir molt bé fins que no surti al final la suma.
2: No.
1: Fins que no surti la suma. No,
2: això és com dir el número de loteria abans que toqui.
1: Sí.
0: Sí, clar, encara falta més. Bueno, doncs dic que tingueu bona tarda, adéu.
2: Vinga, Quima.
0: Adéu.
1: Bueno, doncs la Quima també l'apuntarem en què té de...
2: Veiem ara.
1: Oh. Ai, que se'n va.
2: Ui. Ui,
1: ja hi ha alguien por aquí.
2: En Marc.
1: Marc, cuelga perquè s'acopla.
2: Quin lío aquí.
1: S'acopla. Dile que te deje... Ara hi ha algú aquí. Hola.
3: Hola.
2: Joan?
1: Amb qui parlem?
3: Sí, Joan.
1: Ah, Joan Martori.
3: Sí, Joan Martori. Aquí me saca de saltar el contestador automàtic.
2: Sí, carai.
3: Para el contestador, home.
2: Si no en tenim nosaltres directe, que no en tenim d'automàtic d'aquest que dius.
3: Bueno, els deixa d'estar. Bueno, escolta, no sé quines teniu.
1: Bueno, mira, teníem, com que van guanyar el Sirex, tenim Soy Tremendo, Yo Soy Tremendo, La Escoba, El Tren de la Costa, Has de Ser Mi Mujer, Que Se Mueran Los Feos, Brindis, yeah. Déjate Llevar, qué bueno, bueno, que nos quiten lo bailado, escolta, Que Se Mueran Los Feos.
3: No, no tens aquesta que està de moda ara, que se diu Chao Pescao?
1: Sí, tenim xau-xau, però no sé si és pescau. Xau sardina.
2: Mira, per tu, una cançó que els va donar molt d'èxit,
1: sí.
2: Sant Carlos Club.
1: Sant Carlos Club diu que va ser molt d'èxit del Sirex. Te sembla bé?
3: Sí, però a mi aquesta no m'agrada.
1: No li agrada.
3: Posa la primera que
1: és que tens uns gustos ben raros.
2: És raríssim, això. Sant Carlos Club.
1: I t'agrada l'escola, Soy Tremendo...
2: És allà on te tocaven,
3: aquesta.
2: És un homenatge.
1: Vale,
3: tremendo.
1: Soy Tremendo. Vale, vinga, doncs, tu.
3: Vinga, va, punta-hi.
1: Aquí la vas
3: dedicar. Què més? A la meva senyora i també per vosaltres que esteu aquí, home.
1: Home, doncs moltes gràcies. I ja saps que avui acaba la festa major, però podem fer festa major sempre que estem bons i sants.
3: Cada dia és festa major.
1: Sempre festa major, però que estem bons i sants. Doncs vinga.
2: Molt bé, Joan, vinga.
1: Ai, has de votar. Un moment.
3: Has de votar?
1: Aquí vols, la setmana que ve. En Josep Guardiola, en Ramon Calduc.
3: Bueno, el periquito, Guardiola.
1: Molt bé, vinga.
2: Periquito. És veritat que és periquito.
1: Ara no aplaudeixen, perquè ja no aplaudeixen.
2: Vinga.
1: Vinga, Joan.
2: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu. Ostres, tu.
2: Hola.
1: Què hi ha aquí? Hi ha algú?
2: Provem, perquè aquest telèfon 2...
1: Hola, 2. Hola. Que hi ha algú? Com deia?
4: Hola.
1: Ah, ja està aquí.
2: No falla. En Marc, efecte retardat.
1: Eres el 2. ¿Qué canción quieres?
4: Juan.
1: Es Pepe.
4: ¿Esta es Salvador?
1: No, se ha ido.
4: ¿A dónde? ¿A comer todo con chocolate?
1: Claro.
2: No. Buena tarde, Mar, buena tarde.
4: ¿Y el Salvador Luna?
1: No, tenemos el Salvador Sol.
2: Sí.
1: El Sol.
4: ¿Y quién hay hoy de control?
1: El Salvador.
4: Hola, Salvador, guapo, que cada día está más guapo.
2: Ui, mira, me poso ben vermell, sí. Com un pebrot.
4: Juan, ¿me puede poner la canción de la primera de la lista?
1: Sí, yo soy tremendo, sí. Tú eres tremendo.
4: Y hay una bonita de amor también.
1: De amor, mira, has de ser mi mujer.
2: Ya.
4: Vale, pues ponme las.
1: Vale, sí, venga, sí, para Marc. Home, si ell está enamorado y tiene una querida y todo. No?
2: Has de ser mi mujer.
4: ¿A
1: quién se la dedicas? A la Bon Matí.
4: A la Benita, a Luis. Sí. adelvado domani che cada di gare da ma
1: guapo.
4: E cada di gare da ma guapo e ma è mosso.
2: Oi, mare de Déu, quantes coses. Sí. Moltes gràcies, Marc.
4: I va Juan Madrid.
1: Que estava feo.
2: Que està més calvo.
1: També.
4: I va Salvador Luna, dime, oye.
1: Ese no vendrà més tarde. Tiene entrada para más tarde.
4: I va el papa, i va la mama.
1: Molt bé.
4: I va la Madre Ángeles. Y ahora viene lo bueno, Juan Madrid. Va la Aitana Bonmatí.
2: Ara, que la Aitana Bonmatí.
1: No me recordo mai que sigui sí. Aitana. Molt bé.
4: Oye, Juan, una pregunta.
1: Dime.
4: ¿Cómo te encuentro de la Oliveta?
1: Pues bien, bien, dentro de lo
4: porque
1: que cabe.
4: Porque la he hecho mucho de menos.
1: La semana pasada estuvo aquí.
4: Dale de cuero.
1: No me sé. Bueno, doncs, de sola de recuerdos.
2: Ja t'escolta, ja.
1: Sí.
4: Vale, guapo. Venga, i va la Oliveta, també va la cançó.
1: Molt bé.
2: Vinga.
1: Adéu.
2: Adéu, vale. Marc. Adéu.
4: Adéu.
2: Un moment a Publi. I...
1: anem a Publi, a veure. Aquí el públic que tenim que calli.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: Ràdio Tordera.
9: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
10: Que estoy sufriendo por...
1: Jo també estic patint per posar la primera cançó. No n'hem posat cap encara, eh?
2: Ai, perquè no has volgut.
1: Sí, mira, aquestes trucades ens han distret tota l'estona, eh? Perquè no posarem Que me quiten lo bailao, que l'ha demanat el Lluís Olot per dedicar-la a tota l'audiència en general.
2: Que me quiten lo bailao, tu vols? Ara aquí, aquesta, t'has encapritxat d'aquesta?
1: És un capritxo. Si tu, és que tu m'has dit primer, posem aquesta, doncs posem-la.
2: No, sí, escolta, no. Per capritxis, el senyor Joan Madrid. Que me quiten lo bailao, ahí lo tienes, chaval.
1: Endavant.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del No Badis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai al Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
2: Ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
1: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
3: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
1: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
4: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, doncs podríem fer així una caminada.
1: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs ara sí, ja tornem a estar aquí després d'aquests informatius per fer una altra de les cançons que tenim avui dels nostres convidats, el Sirex.
6: Tornem a estar aquí, si no ens hem mogut, eh?
5: Bueno, no. Però la gent potser pensava que ja no hi érem.
6: Ah, no. S'ha d'avisar.
5: No, ens hem d'avisar, ja som aquí. Sí. I posarem una cançó com aquesta que diu... Com se diu?
6: Tu diràs?
5: Déjate llevar.
6: Déjate llevar.
5: Salvador, és que no et deixes de portar, eh? Ens l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a Marmar Massaguer i també a les seves amigues, l'Àngels Roc i la Maria. Doncs així és que nosaltres anirem a buscar aquesta cançó.
6: Déjate llevar, en català. Déjate llevar.
5: Hola, hola. Carai, noi, com refila, eh?
6: Sí, i trobo faltar alguna trucada, la veritat, eh?
5: Ah, bueno, ja vindran. Sí. Ja vindran.
6: Ja vindran, eh?
5: A les oscures golondrines.
6: Sí, a tu balcón, los nidos a tal.
5: A tus balcones.
6: Déjate llevar.

0: Bé, doncs ara sí que diu que ja tenim una altra trucada que ens vol demanar una cançó o vol votar. Aquí ho tindrem la setmana que ve, en Josep Guardiola o en Ramon Calduc. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Hola, Maria. Ah,
2: bona tarda.
0: Hola,
2: bona
0: Maria. Tarda.
1: Ja passava llista, ara.
0: Sí, ja sí, sí. Qui falta,
2: sí, sí.
0: Qui falta?
2: Ja, aquí teníem... Tenim com la llibreta abans a l'Iglésia, a l'entrar.
1: Sí.
0: I si posaves una pesseta t'apuntaven, però si posaves 50 cèntims, no.
2: T'avorraven.
1: No sigueu dolents, va.
2: Ai, que dolents que som, Joan Madrid.
0: Jo no,
1: No, però ens feu passar un rato molt bo.
0: Bueno, pues mira, ho intentem,
2: Ja està bé, doncs.
1: Sí, bueno.
0: Quina cançó t'agradarà escoltar?
1: No ho sé, la que vulgueu.
0: La que vulguem. Ah, doncs jo vull Lola, dels Pringos.
1: Doncs mira, posa la Lola.
2: Mira, ai, que bé, la Lola, a veure si és el que jo em penso.
0: Oh, és molt maca, Maria. No te'n recordes, aquesta cançó, Maria?
1: Ai, jo no me'n recordo de res.
0: Vols que t'encantem un tros?
2: Canta, Joan, canta.
0: L'altra noche bailando estaba con Lola.
1: Sí que me'n recordo.
0: Y me dijo que se encontraba muy sola.
1: Que
0: maca.
1: Que bé que ho
0: heu fet. És que la gent no sap triar. Sort que tu has trucat per demanar-la.
2: Sí.
1: Mira, jo m'he passat aquests dies recordant el que era la meva joventut.
0: Veus?
2: Ai, mare.
1: La festa major.
2: Quina llàgrima que queia, no?
1: Sí, perquè jo me'n recordo de com venia la Bisbal 3 dies.
2: Mare meva.
1: S'estava aquí, que s'estava a la Font de Mes.
0: Ah, sí, mira, ja ho han dit.
1: I fèiem el ball de dansa, o el ball vermut.
0: Al migdia, sí. Jo vaig ballar amb la meva dona, que ja estava prenyada, del meu fill, vam ballar.
2: I venia en Conrad Saló, no?, de director.
1: Sí, venia en Conrad Saló, sí.
2: I vols que et digui una cosa d'en Conrad Saló?
0: Que tenia molta calor.
2: No, que un dia, en la festa major, el vam passar a buscar amb el cotxe i vam anar al Gamper.
0: Carai.
1: Ah.
2: Li agradava molt el futbol i li vam portar perquè una colla anàvem sempre al futbol. Una anècdota que només ho saps tu ara, I prou.
0: Jo també.
1: Ja, ja, jo no ho sap pas ningú més.
2: Ningú més.
1: Bueno, tot ha canviat molt.
2: Molt.
0: I va canviant.
1: Sí, perquè ara diuen van a ballar, però què ballen? Ballen com els índios. Perquè jo des de casa només sentia pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
2: No s'ha d'aprendre gaire res,
0: ara,
2: no?
0: Ara, però tu no veies... Escolta, tothom anava amb un got a la mà, Això no ho fèiem nosaltres, anar amb un got a la mà.
1: No, i si un noi et volia dir una cosa maca a l'orella, podia.
2: Sí, i tant.
0: I ara, com que queden sols, com que sordeix a tothom, amb aquesta música tan forta...
1: Sí, però bueno, què hi farem? Va.
2: Tot és diferent.
1: Escolta, una altra cosa, que vaig anar a menjar l'arròs i un 10.
2: Carai,
1: molt bé. Un 11.
2: Hauré d'anar a menjar arròs.
0: Home, tu no truques mai.
2: Trucaré aquí d'allò.
0: Si truques, farem trampa.
2: A la tarda de record, a veure si em toca.
1: De veritat que ens ho vàrem fer molt bé.
2: Home, no, ens alegrem molt,
1: No trobava acompanyant, però vaig trobar una acompanyanta.
0: Ah, sí?
2: Ah, bueno,
1: i s'ho va passar...
2: Tant li fot,
1: així.
2: Pipa,
1: molt bé.
2: Pipa.
0: Això és el que volem.
1: Ja els podeu felicitar,
2: Doncs
0: clar,
2: això.
0: Ho farem.
2: Que en Joan tria uns espònsors.
0: No, home, jo sempre busco el més
1: bé. Conserveu-la, aquests espònsors.
2: Ai, sí, mira,
0: sí, el que hem de fer és enviar-los i força clientela. I tu, amb el que has dit, segurament que hi anirà més gent.
2: Clar, home.
1: Escolta, estava ple, el dia que hi vàrem anar.
0: No, sí, la gent ja tenen... Home, ja fa 2 anys que ja són aquí,
2: Sí.
1: A més, és un local molt coquetó, molt bufó.
0: Sí, petitó.
1: I molt bon servei.
0: Sí,
2: ja ho sabeu, truqueu al 93-764-2893, participeu en el sorteig.
0: I poder ser que es toqui.
2: I en Joan dirà un número.
0: Una paella plena d'arròs.
2: Ja
0: que si no dic plena d'arròs, barreja.
1: No, que era molt plena d'arròs,
0: Veus? I gasten arròs del bo, I el vi també del bo. Tot
1: sí.
0: Marca, tot marca.
1: Bueno, vi no em van veure.
0: Mal fet.
1: Però i les postres exquisites,
0: Sí, postres casolanes, les fan ells.
2: Caram.
1: Sí, bueno, ja ho he dit tot.
0: Ho hem dit tot.
1: Ara vull en Guardiola.
2: En Guardiola.
0: En Guardiola. Mira, doncs, això va...
2: D'empate.
0: Ai.
1: I la dedico a les meves amigues, a la Quimeta,
0: molt bé.
1: I aquella Quima que
2: de Canet.
1: De Canet.
2: de Canet.
1: Que me la va dedicar a mi, avui també li dedico amb ella.
0: Molt bé, doncs ja...
1: I a vosaltres dos, que sou molt... Molt
2: raros. La estranya no, pareja.
1: Són molt agradables.
0: Vinga. Gràcies, Maria.
2: Molt bé, Maria.
0: Vinga, fer la propera.
1: Vinga.
2: Adéu.
1: Adéu. Adéu.
0: Bueno,
2: doncs bé, ara que vostè farem? Dirà.
0: Posem l'escova?
2: Espera't que la vaig a buscar.
0: No, et moguis d'aquí.
2: L'escova.
0: L'ha demanat la Quimeta Puig per dedicar-li a la Maria i a les seves amistats i també a nosaltres. I també l'ha demanat en Salvador Massó, en Salvador Massó per la Julita i en Jaume i tots els oients de Ràdio Tordera. També en Joan i la Roser, en Francesc i la Maria Àngels. Bueno, és que té molts amics.
2: Ja t'ho dic jo, que l'hauré d'anar a buscar el traster, aquesta escombra. L'escova. Perquè, escolta...
0: Ai, l'has guardat massa bé, eh? T'he dit, no escombris, ja ho farem després. I no has volgut fer-me cas? Doncs,
2: clar. Pues mira, que escolta...
0: Tant és que te li posin en bordre.
2: Bueno, és igual, li fotrem canya en aquesta d'aquí,
0: vale.
2: Que s'hi sembla una mica...
0: Si jo tuviera
2: una escola... Ja està? Ho has dit tot el que havies de dir?
0: Sí.
2: Sí? Doncs vinga, a veure.
0: Endavant.

0: Bueno, aquí teníem la tertúlia de la ràdio.
1: No bé, estàvem si puntuant l'escova.
0: Estàvem puntuant l'escova. Us ha agradat l'escova? Molt, diu. Molt. Bueno, doncs ara en posarem una altra, ja està. Posarem, a veure, Yo soy tremendo.
2: Ai.
0: T'agrada aquesta?
1: Ui, tremendamente mucho.
0: Bueno, tu també ho ets, tremendo. Heu demanat jo en Marc tremendo. Massaguer i li ha dedicat també la Maria Àngels Droc amb en Marc. Per tant, ell mateix se l'ha dedicat. Ah, també te l'han dedicat a tu, Salvador, no hi eres. Tu no hi eres, en Marc Massaguer t'ha dedicat a tu. Doncs sí. Vinga. Soy tremendo.

0: Bé, doncs ja sabeu que s'ha de ser tremendo con les muchachas, eh? Poder ara ja no ho són tant, la gent, eh? Són, ara és al revés, les muchachas són tremendes con los muchachos.
1: Sí, sí. Eh? Tot canvia.
0: Tot ha de canviar.
1: Ara... Tot canvia i... El de baix va baix i el mitjó gira al revés i sí, tot això.
0: Mira, Salvador ara últimament se talla les gomes perquè ja li apreten.
1: Les gomes del mitjó?
0: Sí.
1: Clar, sí. Clar. Això també ho faig jo. Oh. Jo tallo, no els tallo, tota.
0: Tota fora.
1: Tota fora, clar. És que, escolta, apreten massa. No sé com s'ho fan, però...
0: Us sembla que ha demanat la Quimeta Puig? Ciao.
1: Ciao. Eh? I algú més?
0: La Quimeta Puig me l'havia demanat, aquesta de l'escova, eh?
1: Sí.
0: No sé si ho he dit o no ho he dit.
1: No, no ho has dit.
0: Doncs ara també. Per
1: ara digo.
0: I ara ho he dit, però ara farem també aquesta, la Quimeta Puig, xau, i ja està, no s'hi ha apuntat ningú més.
1: També la saps, aquesta xau?
0: No sé, perquè no sé si és aquesta que cantava ella. Chao, tu contestándome, chao.
1: Jo crec que sí, eh?
0: Que sí?
1: Jo crec que és aquesta, eh? La saps totes, eh?
0: Home...

0: Que maca, eh?
1: Que maca.
0: Molt bonica, eh? Ha triat molt bé, eh? La Quimeta.
1: Qui? Ah, la Quimeta, sí. Puig, ui, la Quimeta les sap totes.
0: Molt bonica. Doncs ara posarem una altra que es diu Qué bueno, qué bueno.
1: Qué bueno, qué bueno que viniste.
0: Sí. Doncs l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-lo a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, també en Joan i la Roser, a la Nuri i a l'Enric, i a tota l'audiència en general.
1: Qué bueno, ho diuen els mexicanos, qué bueno.
0: A veure com sonarà, perquè aquesta no sé el ritme d'aquesta.
1: Però qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Però això, aquesta la cantava anar a un festival, doncs, aquesta, eh?
1: No, aquesta un festival.
0: Sí, qué bueno,
1: no.
0: Qué bueno, va anar a l'Eurovisión.
1: Que va, que va.
0: Sí, la Juanita Bautista, no sé qui era.
1: Ai, Juanita Bautista.
0: Sí, sí, sí. Eh que sí?
1: Ai.
0: Ah, ah, toma,
1: què?
0: Toma. Sí, senyor.
1: Qui?
0: Aquí... Sí, sí, sí, els anys 5.
1: Va que bueno, que bueno.
0: Les primeres que van anar.
1: Ah, poder sí, poder sí. Bueno. Sí. Jo era molt jovenet aquell temps i, clar...
0: Tu no tenies edat, clar. Entre menys.

0: Qué bueno. Tenia raó aquest senyor que t'acompanya els dimecres.
1: Ho has investigat?
0: La Conxita Bautista.
1: No ho he dit primer jo, ell m'ha apoyat.
0: T'ha apoyat?
1: Sí.
0: Què vols dir, t'ha apoyat? Com la puya dels toros?
1: Sí, m'ha fet així, perquè dius, tinc tota raó. M'ha donat raó.
0: Doncs, però va ser el 1965.
1: L'any no me'n recordava.
0: Clar, jo feia el servei militar, què vols que me'n recordi jo?
1: I ell deia el 50 i pico, pitjor.
0: Clar. 1965.
1: Home, que als 50 tu sí, tenies 3 anys.
0: Que esclar.
1: Que volies escoltar, doncs, sí, la Conxita, sí. Bautista.
0: L'Eurovisió en 1965, jo el servei militar a Mallorca.
1: Jo també el vaig ser a Mallorca.
0: Per això no me sonava. No,
1: bueno,
0: me sonava.
1: Però ara saps que després de la cançó Que bueno, a sí. Darrere ve una beguda.
0: Clar, no falla.
1: El xampany.
0: Clar, no falla.
1: Un sorbitó de xampany, però no cantaran els Ceres, cantaran Los Brincos, eh?
0: Clar.
1: I l'ha demanat la Maria Dolors Oliveres per dedicar-la a nosaltres i a tota l'audiència.
0: Doncs moltes gràcies.
1: L'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Maria Dolors Oliveres.
0: Ah, mira, de rebote.
1: Fan rebote. I en Joan Chapallí, i tot el públic me va dient, digo tu,
0: clar, home.
1: Me van apuntant. Saps que allò que sents, quan te'ns truquen, que hi ha l'apuntador darrere? Que
0: igual, el mateix. Jo me'n recordo d'aquesta cançó, a l'estiu del 66, sí. 67, a les coves de Lloret.
1: Oh, que impressionant, eh? I que eren fosques o eren...
0: Ben fosques, era. Ben fosc, però la cançó era aquesta, eh? Me'n recordo molt bé.
1: No ens ha dit ben bé, ha dit per tota la família i per tothom, també l'ha demanat, eh? I no ens ha explicat res de les coves de Lloret ni a Raell.
0: Perquè no...
1: Era Sant Daniel, era.
0: No hi devia anar mai.
1: Era Sant Daniel, poder.
0: Oh, els de Tordera aquell temps anaven molt a Lloret, a jugar bolos.
1: Ah, bueno.
0: Bé, per un sorbito de xampany, no?
1: Sí,
0: tot el que has explicat
1: i més.
0: I un xic més.
1: I ha quedat més, sí.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera.
6: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
7: Que estoy sufriendo por ti.
6: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
8: I ara sí que posarem una altra cançó dels nostres convidats d'avui, els Sirex, i cantaran Congratulations, i l'ha demanat en Joan Chapellí per dedicar-la a la seva família i a nosaltres també. Doncs Joan, aquí tenim a punt Congratulations, que aquesta la cantava en Cliff Richard.
9: Vinga, vinga.
8: I heu de dir l'any, digues l'any, Salvador.
9: No, perquè...
8: No, no, se'm ho sap.
9: També va guanyar, el festival de l'Eurovisió, també.
8: No.
9: Sí.
8: Sí, va guanyar
9: festival de l'Eurovisió. Congratulations.
8: Quin any?
9: Ah, no sé, ja us ho diré d'aquí una mica, deixeu-me pensar.
8: Finals de 60, diu-te.
9: El Congratulations, sí.

0: Ai, que bé. Oh, doncs...
1: Està molt bé, però jo no me'n recordo quina ha demanat la Quima de Canet. Te'n recordes, tu, Salvador?
0: La Quima, la Quima, la Quima, Quima... L'escova.
1: Ah, doncs ja
0: no, no sé, no.
1: Ja l'hem tocat.
0: No. La Quima ha demanat que te deje de querer.
1: Ara! Sí, sí. És veritat, ja la tinc aquí.
0: I després de la Sandy Shaw guanyar l'Eurovisió, l'any següent va anar-hi en Cliff Richard, però el van celebrar a Oslo i va ser l'any 2002 i va guanyar...
2: 2002, no.
1: No,
0: sí, sí,
1: no, no
0: sí.
1: Salvador, no li portes la contrària.
0: Ah, no, no, no, però pues, te perdoni.
1: Com bé que el convidat sempre té raó.
0: Sempre té raó, el convidat sempre té raó. Doncs l'any que tu vulguis. Sí. Espera, tenim una trucada, si la vol agafar. Si ho vol agafar el senyor Salvador...
1: Després ho discutirem.
0: Després.
1: Hola.
3: Bona tarda. Ara no discutiu tant. No discutiu, no discutiu.
0: No.
1: Digue-li que els convidats poden venir, però no, no parlar.
3: Quines cançons us queden? Perquè avui no hi pensava. En l'últim dia de festa major pensava que ja no preparava el sopar.
1: No, no. Mira, hi ha una cara, la posarem, que l'ha demanat la Mercè García i l'equip de Canet, i és Que te deje de querer, que és molt maca.
3: Bueno, doncs posa aquesta. Posa aquesta mateixa.
1: És que jo mai deixaré d'estimar-te, Montse.
0: Carai.
3: Jo també, però la gent també.
0: Los amantes de Teruel.
3: Els que s'aporten bé i els que no s'aporten bé, també, pa, tothom igualment.
1: Clar que sí, molt bé.
0: Vinga.
3: Bueno, van a fer bon sopar tothom aquell que vagi a fer el sopar de festa major.
1: Això.
0: Sí, ara...
3: I s'acaba la festa allà. La festa
0: no sé quina hora comencen. Quina
1: el sopar a les 10.
0: A les 10? Ui, que van
3: no
0: tard.
1: Com s'ha de ser a les 10?
0: Deu ser més aquest aviat.
1: Com heu entrat i no heu entrat, us heu sentat i no us heu sentat, i els altres posen el davantal i se'l posen, són les 10.
0: Ah, però quan tu entres són les 9, no? Val.
1: Tothom té l'entrada amb el seu número. Tothom té l'entrada amb el seu número. Jo tampoc, ja som dos.
3: Vale.
0: Que és la Montse, no?
1: Sí, la Montse. De...
3: Sí, és la Montse de Sant Pere. Que tothom acabi la festa major.
0: I tinguem la festa en pau, que ja està bé. Aquí els convidats està fotent una gresca que no veig tu.
1: Ui, ui, ui.
3: Vale.
1: Sembla que vindran més.
0: Vinga.
3: Bona tarda per tothom.
0: Que vagi bé.
1: Doncs posarem Que te deje de querer. La pots buscar, Salvador?
0: Sí, sí, de seguida.
1: La Mercè García ens la dedicava a tots i diu que passa una tarda molt agradable amb nosaltres. La Quima de Canet, ho has vist, que li va agradar tant la Salvatana que...
0: Sí, sí.
1: Una explicació tan bonica.
0: Sí, sí. Va quedar bé al·lucinant, sí, per doncs, dir-ho d'alguna manera fàcil.
1: Doncs
0: no?
1: No mai deixarem d'estimar a la comissió de festes amb la Salvatana.
0: Això mateix. Molt bé. T'ha sortit rodó, això, Joan.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: Tordera.

0: Bé, doncs ara anem per fer ja una de les últimes cançons. Bueno, queden dues, una del Brincos i una dels Mustang. Ai, els Sirix, sempre dic els Mustang, per què ho dic?
1: Perquè els Mustangs van ser de la mateixa època, sí. I perquè un cantant va passar del Sirix al Mustang.
0: Ho veus? Ho veus? Com ja sabia que ho diria, això?
1: Sí, home,
0: clar. Hem d'anar investigant les
1: I
0: coses.
1: I aquell, en Leslie, no, l'altre.
0: Bé, doncs ara fem una cosa. A dintre de les votacions, encara no... Això hem de dir que, de moment, si no vota ningú més, guanyarà en Calduc per un vot. Ai. 12 a 13.
1: En Calduc per un vot. Sí. Posen 8 d'en Calduc i 6 de...
0: Haurem de fer 6 perquè, és clar, hi ha molts partidaris d'un i de l'altre.
1: Clar, hauràs de repartir un xic, això.
0: Sí, sí.
1: Doncs farem més feina per tu.
0: Em sembla que sí, eh?
1: Clar.
0: Bueno, llavors tu, perquè si te poses un, dos, tres, llavors tampoc...
1: Home, això del numeret, eh? N'hem de parlar.
0: En parlarem, eh? Bueno, doncs vinga, primer anem a posar la cançó que deia que quedava, que és la Lola.
1: Ai, Lola. Doncs
0: l'únic que acabarem amb els Sirix, d'acord?
1: Ai, eh? Lola.
0: La Lola l'ha demanat la Maria Maresma per dedicar-la a la seva amiga, Quimeta Puig especialment, però també... La dedica al restaurant, perquè li va menjar molt bé la paella d'arròs, que li va agradar molt, i a la seva companya, que també hi va anar amb ella. I a nosaltres, és clar, com sempre.
1: Naturalment.
0: Ja està, doncs Maria, i jo també me la dedico jo, perquè m'agrada molt.
1: Ai,
0: escoltem, i... Lola.
1: Lola.
0: Por los Brincos.
1: Por los Brincos.

0: Bé, doncs ha arribat el moment de fer un sorteig. Hem de comptar que hi ha 17 persones que entren al concurs de, a veure, quines, o sigui, d'aquest restaurant, el Camí Ral, 146.
1: Home, que és que vos canviar després de cada dia que el conservis tants anys.
0: No, dos anys, dura. Té de durada...
1: Ja fa dos anys?
0: Fa dos anys que està en marxa el restaurant Camí Ral, 146. I ens ho servia amb una paella que tu has de dir un número per dues persones. Li tocaran un, però hi poden anar dues persones.
1: Quina sort, eh? Ostres,
0: sí. Tu no tocarà.
1: Vaig a veure si endevino una qui vagi
0: que
1: sola.
0: Que convidi. Sí.
1: A la 8.
0: A la 8. Doncs mira, a veure, 1, 2, 3, 7, 8. Has donat la sort a l'Anna Fernández.
1: Ah.
0: Anna Fernández és la que s'anirà a menjar una paella.
1: Si home, vol.
0: Si vol, i si no, pues la cal, ho pots regalar. Però vull buscar el val aquí. Ah, te'l pots regalar tu, Salvador, mira.
1: No, no crec això, eh? Estaria mal fet, eh?
0: Hombre, mira tu, jo no crec pas que, perdre un val.
1: Jo crec que l'ha d'aprofitar i...
0: Això sí, Anna. Mira, Anna. Cap aquí buscar-lo, eh?
1: Ah, això mateix.
0: Doncs què farem ara? Que doncs... una altra cançó d'en Marc, que diu Has de ser mi mujer.
1: Sí.
0: I llavors, si no tenim...
1: I acabarà una o altra, segur.
0: Doncs posem brindis i brindem per aquest final de Festa Major.
1: Al final, brindis, vos.
0: Sí. I brindem per la...
1: Vos dir que no l'hem posat, brindis?
0: No, jo no.
1: Tu no?
0: La tinc apuntada.
1: No?
0: I com que
1: bueno,
0: no
1: doncs, primer ningú... posem Has de ser mi mujer.
0: Sí, que el Marc ja l'ha dedicat...
1: I després ja en parlarem.
0: El perquè... l'ha dedicat amb en Salvador, Luna...
1: I també podem agafar el tren de la costa, eh? No et pensis tu.
0: Ah, però ja, per anar a Lloret no sé, no van anar en tren.
1: Ostres, van fer aquí una garrafada.
0: Sí, sempre.
1: Un fallo garrafal, eh?
0: No hi ha res que facin bé.
1: Bé, doncs, com tu me diguis...
0: Endavant, has de ser mi mujer.
1: Has de ser mi mujer.

0: Doncs...
1: Ui, ui, ui. Soy tremendo. Quina és aquesta?
0: Ui, no ho puguis ni saber.
1: Vinga, ara posarem... Jo volia posar brindis per acabar.
0: Sí, però com que són petites, vull dir, curtes...
1: Són curtes, doncs, bueno, posen dues de curtes.
0: Hem posat dues, i l'última, com dius tu, brindis.
1: Brinda. Sí, vale. Doncs... Vas culpable, que tens la culpa de tot.
0: Això mateix. Jo posaria... No,
1: el tren de la costa.
0: Aquesta és molt llarga, no?
1: El tren de la costa.
0: Estremécete.
1: Ah, bueno, no me tengo que estremecer, me estremezco, eh? Vinga, posa-la, doncs. Per tothom. Ah, és bona.
0: Papa.
1: Sí, me la recordo jo.
0: Perdona, però...

0: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bé, ara sí, ara el brindis que dius tu.
1: I ara, amb el brindis, brindem perquè la festa major acaba.
0: Sí, sí.
1: I us diríem, adéu-siau, fins la setmana que ve.
0: Sí.
1: Recordeu que serem aquí a 6:45, com sempre. Allà, aquest any, poder sí, que es farem companyia tot l'any.
0: Sí.
1: A 6:45. Carai. Els dimecres.
0: Brindis, adéu-siau per tots vosaltres.

0: a tot.
1: Et deixo dir alguna cosa, si vols.
0: Mira, el que podem dir és que gràcies per ser atents a aquest programa i adeu-siau i gràcies per ser-hi.
1: Te deixo dir el que vulguis.
0: Encara més coses, que n'hi ha informatius.
1: Sí, però hem d'esperar 5 segons.
0: 5 segons, 5 segons, adeu-siau, amics, us estimem
1: molt. Adeu-siau, adeu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del No Badis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai i el Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
4: No ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, tant han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
3: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
5: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
3: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
6: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir que hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, que doncs podríem fer així una caminada.
3: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La convivència, la bona companyia i la música seran les encarregades de posar la cirereta al pastís a la Festa Major 2026. A les 9 del vespre, la pista de l'Amistat acollirà el tradicional sopar popular, una cita d'èxit absolut, on les entrades ja estan totalment exaurides. La vetllada servirà per tancar definitivament la celebració d'enguany amb un gran fi de festa. En acabar el sopar, a les 11 de la nit, la mateixa pista de l'Amistat serà l'escenari del concert i ball final de Festa Major. L'actuació anirà a càrrec del solista Xavier Músic, que serà l'encarregat de posar la música en directe i el millor ambient per acomiadar la Festa Major de Tordera fins a l'any vinent. Un altre acte de Festa Major per tancar aquesta Festa Major 2026 d'enguany, la tradició de dansa catalana que manté un protagonisme destacat en aquest darrer acte. Avui dimecres a les 7 de la tarda, l'emblemàtic espai de les escales de l'Església acollirà una nova audició de sardanes. L'acte comptarà amb la participació especial de la Cobla Bisbal Jove, que serà l'encarregada de posar la música i el ritme a la trobada per fer ballar veïns, veïnes i amants de la sardana al rovell de l'ou del municipi. La tercera edició del Novadis, la gimcana lúdica organitzada per l'Esplai al Garbell en el marc de Festa Major, s'ha tancat amb un balanç immillorable. La iniciativa, que va néixer per fer xarxa al municipi i incentivar la participació de la ciutadania, ha demostrat com més la seva consolidació. L'activitat destaca enguany per l'alt nivell i la gran igualtat entre els participants. Des de l'organització destaca que hi ha hagut fins a 10 equips empatats entre el segon i el tercer premi. Aquesta gran competitivitat va obligar els monitors a improvisar proves de desempat.
1: Ha sigut molt, molt fort que hi haguessin 10 equips empatats entre el segon i tercer premi. Al final ens farem professionals en pensar proves de desempat, però també al final és una bona senyal que hi ha hagut una participació doncs, molt, molt a tope.
0: Des de l'Esplai al Garbell es mostren molt satisfets amb la resposta de la ciutadania i l'energia demostrada pels equips, destacant la dedicació i l'esforç diari que han fet tots i cada un dels participants d'aquesta tercera edició.
2: La valoració d'aquest any és superpositiva, no ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més. I no sé, ha estat impressionant, dona gust que la feina que fem es vegi retribuïda d'aquesta manera i la veritat és que dona ganes de seguir l'any que ve i el següent i els que calguin.
0: Les guanyadores d'enguany han estat les Perfor Women, un equip que va trobar la mongeta amagada, la prova que decidia qui guanyaria la primera posició. Ho van fer amb només dues pistes i descobrint-ho a les 5 del matí de dissabte. Amb el balanç positiu, l'Esplai i el Garbell ja pensen la propera edició i promet estar a l'altura del nivell que han ofert els participants d'enguany.

0: El ritme i l'estil americà tenen una cita destacada de festa major. Avui dimecres, des de les 5 de la tarda i fins a les 7, la plaça de la Concòrdia acollirà una ballada i classe d'exhibició de country. La proposta anirà a càrrec de Gia Caparrós, qui serà l'encarregada de guiar els assistents i ensenyar les primeres passes d'aquesta disciplina. Caparrós fa una crida a la participació per gaudir de l'activitat.
1: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country, i us espero tots per poder gaudir d'una bona estona d'un ambient amb música americana, aprendre passos nous i poder passar pues, una bona estona d'aquest 26 d'agost.
0: La sessió està pensada com un espai obert i festiu per a totes les edats i nivells i l'organitzadora anima a tothom a passar per conèixer aquesta disciplina.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'associació Memorial Josep Barceló afegeix una nova proposta al calendari d'estiu a Tordera amb l'estrena de la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre amb la sortida i arribada a darrere de l'església de Tordera. La iniciativa va néixer dins d'una reunió de l'entitat amb la voluntat de crear una activitat d'estiu que tingui continuïtat cada any de manera similar a la crema torrons a l'hivern. Quim Barceló, president de l'entitat, explica com va sorgir la idea.
3: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, o sigui, doncs podríem fer així una caminada ara a l'estiu. No? I vam dir, hòstia, per què no la fem ara després de la festa major? La fem així nocturna, vale, que sigui per la nit i tal. Hòstia, què podríem fer aquí en recorregut? Hòstia, doncs mira, després va sortir la idea de dir, hòstia, per què no ho agafem i passem per tots els barris de Tordera i amb els quatre veïnats i tal, no?
0: El recorregut de 10 quilòmetres de distància connectarà el nucli urbà amb els diferents veïnats del terme municipal. Es sortirà des de darrere de l'església cap a Sant Pere, farà mitja volta per anar cap a Sant Andreu, travessarà Fibra Color i retornarà al centre del poble, passant per el carrer Santa Llúcia i el teatre, fins a tornar al punt d'origen.
3: La caminada aquesta sortirà de darrere de l'església, en direcció a Sant Pere, farem una perllà mitja a Sant Pere, no sé si arribem a l'ermita, baixarem, passarem per aquí darrere del SEM, anirem fins a Can Dieta, baixarem, mirarem de passar pel mig de Sant Andreu, passem pel mig de Sant Andreu, millor dit, baixarem fins a baix, anirem a buscar el camí del soterrani de sota la fibra, al costat de la Basinera, passarem per sota la fibra, travessarem, farem la volta per la fibra, anirem a buscar el punt de la Nacional, que està paral·lel al riu, després el que farem, anirem enmig del poble, pujant per Santa Llúcia, després a mig camí travessarem per pujar pel mig del teatre, i fins a anar a buscar una altra copa a darrere de la església.
0: Pel que fa a les inscripcions, hi haurà un preu de 10 euros per als no socis i 8 per als socis. Inclou avituallament i un obsequi per a tots els participants. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través de les xarxes socials o bé Instagram del perfil del Memorial Barceló i també al web memorialbarceló.es, o també es podrà fer de manera presencial una hora abans de la sortida del mateix punt d'inici. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera i pretén consolidar-se com una cita fixa de l'estiu torderenc. El govern de la Generalitat preveu la reunió de la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat per abordar el traspàs de l'R1, que es pugui celebrar aquesta mateixa tardor. Esperem que no vagi més enllà d'aquest mes d'octubre, ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa. La també portaveu del govern no ha volgut concretar la data de la trobada, però ha explicat que l'executiu català preveu que serveixi per certificar o acordar el traspàs de la línia. Així mateix, Paneque també ha aprofitat la compareixença per defensar els avenços del pla de xoc per millorar el servei de Rodalies i ha assegurat el grau de consecució dels compromisos, que és alt, tot i admetre que el sistema encara no es troba al nivell que el govern voldria. La reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures ha de servir per avançar en l'acord entre l'Estat i la Generalitat sobre el traspàs d'aquesta línia R1. La transferència es planteja com el primer pas d'un procés més ampli per traspassar a l'executiu català les infraestructures ferroviàries de Rodalies. En el cas de l'R1, el traspàs afecta el tram comprès entre la bifurcació de la Sagrera i Maçanet-Massanes, que a la futura estació de la Sagrera continuarà sent propietat de DIF. La Generalitat fa mesos que treballa en l'inventari i la valoració dels actius associats a la línia, dos elements que s'han de concretar a la reunió, juntament amb la dotació econòmica d'aquesta transferència. I fem un cop d'ull al cel. Avui, durant el matí, el sol serà el gran protagonista de tot el municipi. A partir del migdia i al llarg de la tarda, s'esperarà l'entrada de núvols alts i mitjans, però no es preveuran en cap cas pluges en el dia d'avui. Pel que fa a les temperatures, les màximes fregaran als 29-30 graus en les hores centrals del dia, cap a la tarda, sobretot, al voltant de les 4, amb una sensació de xafogor accentuada a causa d'aquesta humitat. El vent bufarà feble i a la costa també es mantindrà suau. Recorda protegir-vos també a les hores centrals de la calor, tot i que ara sembla que aquesta setmana tindrem una mica més de treva amb aquesta presència de núvols.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Sunset på Nu FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: aquest estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest matí s'ha aixecat els confinaments als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, els veïns de la primera línia d'habitatges que van ser desallotjats dimecres, 35 concretament, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant en els focus secundaris que quedaven actius. Durant el vespre i nit seguiran al lloc 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten cap hipòtesi. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquest divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta. Ho ha anunciat el ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, després de la primera reunió de l'òrgan a la qual han participat 10 ministres, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, un conseller i el portaveu del govern ceutí. D'altra banda, la compareixença al Congrés del president espanyol per informar del tema serà el 3 de setembre. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi d'UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. Ho diu l'informe d'UGT. Òscar Riu és secretari de Política Sindical.
3: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
2: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestreta Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà les peticions per derivar al pacient el recurs més adequat. També implica la reorganització dels serveis de Calella i de Blanes. I compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica dels veïns com també de l'administració. Durant el mes de setembre començaran els treballs de la fase 1 de la retirada que afecta un total de 127 comunitats de veïns de l'Amiant.

0: Estem a dimecres, no del vespre, i estem aquí també amb aquest programa d'estiu que porta el nom de Riu de Versos. Tant en Joan Madrid com jo mateixa, l'Elvira Romaguera, us acompanyarem durant una hora amb poesia de gent de Tordera i havaneres. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Com tenim tot això?
0: A punt, que sí.
1: Doncs començarem.
0: Anem-hi.
1: I tu llegiràs el primer poema de la tarda o de la nit. I amb aquesta música...
0: I tu continuaràs.
1: Exacte.

Sant Ponç. Sant Ponç, sí? En un racó de muntanya i amagada dins del bosc, hi ha una bonica capella amb mil aromes de flors. Les flors són totes boscanes. Sant Ponç les guarda, amorós. La reina n'és la ginesta, que omple tots els vessants d'or. Trobarem també frigola i romaní del més flairós i les roses beneïdes que ens embriagaran d'olor. Pugem a dalt de l'ermita, que ja ens espera Sant Ponç, i a tots, amb sa bonhomia, darà la benedicció. En retornar cap a casa, collirem un munt de flors. Les portarem abraçades al costat del nostre amor, que ens dirà paraules dolces que ens alegraran el cor. I en arribar a nostres llars, tindrem pau i benestar amb la il·lusió renovada per poder un altre any tornar. És de la Felicita Sagrera i va sortir en el programa de Sant Ponç de l'any 1992.

El camp de blau, la volta eterna. Sí que el plejat de petits borralls es feia l'agarçats i amorosos. Els vells en diuen cabretes al cel. També diuen que si hi ha cabretes hi haurà pastetes a la tarda. Quan la tempesta cridi el tro després del llamp i ho ompli tot de trasbals i llum. L'ombra s'espanta, s'amaga darrere meu i volta, volta boja i insegura, sense saber a quin costat quedar-se. Bru i breu per segur, el llamp la dibuixa amb una claror fantasma i ella s'allargassa, esglaïda i arretalla on s'amaga poruga sota la tremolosa fulla dels arbres. Ara hi és, ara no hi és, ara hi torna, més tard s'amaga. Arrossega el ritme de la tempesta, les línies de les ombres a mesura es passa i s'estira cap a la dreta i es redueix al centre. O marxa, tota llarga, a l'horitzó enllà. Quan la tempesta de la tarda enllesteix la conversa entre el temps i la força, la por i qui sap si les rialles. Poques coses ens confonen més que pensar en la meva ombra, que quan sóc dins la foscor vull creure que hi és malgrat no veure-la, o realment hi és. Impossible. Tremolo només pensar-ho. És aleshores quan m'imagino sol, sense l'altra part de mi, i em sento perdut. Qui em donarà la pausa i el ritme i el reflexe del meu somriure? La primera llàgrima, l'orgull íntim. I segur, segur, ensenyorida de la foscor que tant comento, però propera, sempre formarà part de mi. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Viure somiant, morir sentint. Recordar. Recordar aquells dies màgics, passejant sota un mantell de cristall, agafats de la mà, abraçats, mirant-nos als ulls. Cada vegada sota la lluna era ple d'amor, de felicitat. La sensació del vent a la pell ens feia sentir, ens feia volar, imaginar un dia més. Ara només puc somiar. Tu i jo, junts encara, morint sobre la platja, cansats de tant estimar-nos. L'amor que sento per tu és més fort que l'odi que m'esfonsa. Et sento present. Estàs aquí, reflectit a la finestra. Et vull tocar i no puc. Acosto la cara al vidre i la seva frescor m'esgarrifa. El meu alè entela el cristall transparent i allí, tot saltant-me una llàgrima, escric un mot, el teu nom. Jo encara t'estimo. En què m'he equivocat? Somnis que s'ofeguen a l'ànima, il·lusions que es trenquen a l'aire. El dolor de no tenir-te és l'alegria de veure't. És tan lluny la realitat i el despertar tan a prop. La tempesta de l'amor no em deixa arribar fins a tu. Fes-me un recés, dóna'm la mà. Déu meu, per què em fas tant de mal? Tu saps com em sento. Tu saps que només són somnis. No tinc dret a estimar-la. No tinc dret a ser estimada, a ser besada per ell. Per què no atures els meus pensaments? Cada vegada que hi penso i me n'adono de tot, ploro. Ploro per tots dos. T'estimo. Annabel Rubiño i Gras.

aparellament. Quantes voltes contemplant i parpellejant les estrelles, he pensat, mig somiant, que hi ha una ànima dintre d'elles. Una ànima que em vol envolar cel amunt per entre els núvols tan formosos, les trobo que, escollint la més bonica, per sempre queda en els seus cúmuls. I així, cada una al pujar, escollir amb amor la parella. Una ànima a cada estrella, afonyosa d'abraçar, cada nit amb la rosada, s'estimen amb gran tendresa. Per això, quan les mirem, veiem la llum que llampeja, aquell llum que és l'amor que ens arriba dins de la terra. Felicita Sagrera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.

Després de tu, què hi ha? Em ve a trobar, silenciosa, amb les mans buides, a les butxaques buides, i trenca les meves paraules, enfosqueix la meva llum i atrapa la meva ànsia. És la tristesa. Camina fosca, petjant l'aire humit, en rastre de cargol de tarda humida, i es recull a les meves espatlles, atrapant en elles el meu cap, la meva pensa, el meu aire. Un vestit gris de grisa gruixària cobreix el meu cos i el meu temps. Impermeable a la llum, a les rialles, a la passió, al cos calent, a les besades domina l'estança potent, deixant-me incapaç, sol i gris, gris de cendra sense cremar, gris de ràbia. Quan la tarda deixa de mirar-me, quan queden més tardors que primaveres i ja és el blanc el color que pinten els meus cabells, aquest batec de sempre, suau però fidel, arriba arrossegant-se per recordar-me que sóc viu, que tinc veu, que paga la pena fer l'intent, que queden forces i encara no és tard per res. És el desig que batega a ritme, al seu ritme, de vegades precipitat, en descens de vertigen sense fi ni fre, en caiguda lliure. A voltes, progressiu, en escala, com un vis sense fi que subjecta amb mà ferma tot el meu esforç. Sovint, molt sovint, sobtat, impetuós, desconegut i imprevist, m'obliga a mirar per un forat, esborrant l'absolut que en aquell moment no existeix. Però sempre, sempre, desig de món, desig de tot, desig de tu. Kim Aro.

0: lloc de l'oblit.
1: El llop de l'oblit. Va ser un dia de tristesa i patiment, dins del sepit. El que enceta aquesta història, que el volcà cap l'oblit. Molt abans, ell descobria, curiós, i anava buscant un sentit per a la vida, quelcom que el fes important. Fou un dia d'una caiguda gens luctuós, però sobtat, en el que deixa desvalguda la vida del seu davant. Resignat, tancava portes a qui sempre havia estat al seu cap, donava voltes, la calor l'ha congelat. Destrossat, alçar la bandera blanca. Ella era com un estel a qui cantava a la fera, seguit del grup infidel. Sent pacient, només espera, observa el temps com va passant, segueix la vida dins l'esfera i ell, desvalgut, cau en el parany. Ot Manresa, català.

els teus ulls. Bloc de pisos. Pisos de 20 anys. Aquella nit feia calor i vaig pujar al terrat, si estava molt millor. Nit de serena. Una silueta femenina es reflexa a la caixa. Caixa de l'escala. Uns passos que s'apropen. Jo que em giro i, de tanta foscor, el clar de lluna m'ensenya el que va ser enlluernador, els teus ulls. Per uns ulls com aquests, un amic va embogir. No voldria pas ser jo qui seguís el mateix camí. Fa molt que vius aquí? Joan, que no em recordes? Sóc la Lore, la Coetes. Apropa't al clar de lluna. Ah, ara sí. Duies ulleres i tenies tot de piguetes. Quin canvi, Lorena. Què se n'ha fet de les piguetes, les ulleres i les trenes? I tu, Joan, feies por les noies amb aquell posat tibant i més d'un cop arrogant. Assenten cops a l'escala. Entren esvalotats dos vailets cridant: pare, mare, anem a comprar gelats. Els avis tenen calor. Seran dos de maduixa i dos de meló. Vosaltres, quins voleu? Res, feu, feu. Ja ho veus, Lorena, com passa el temps. Però els teus ulls estan com sempre. I jo, encara boig per ells. Salvador Romans.

segons el dia. Segons el dia, l'aire, el grau d'humitat, la fredor o l'esma arrosseguen els peus com arrosseguem l'ànima. L'ànima batuda i trista, embolcallada, d'un cel lufant, trencadís i folrat del temps. A la recerca d'una paraula que trenqui el silenci de la monotonia, passegen poble enllà, records enllà. Recorren amb passes curtes els espais més llargs, els racons d'una vida vessada amb entusiasme i fe. Amb l'esguard perdut, més enllà de l'horitzó, just on se difumina el passat i el present dels ulls, els ulls que no són diàfans, perquè ja no veuen futur a l'altra banda de la finestra. Només l'extensió de la immediatesa, just avui, demà esdevé una paraula arriscada de pronunciar. Poques passes després, el cansament s'agafa els genolls amb una abraçada ferma i les distàncies allargassen la tristor i posen accent intens al casament. Al banc del sí, del si no fos, els avis plegats comparteixen nafres i pegues com si comparant les ferides, les cicatrius arribessin abans. Hi ha blaus pintats a la pell. Qui sap si d'una darrera esgarrapada o d'un cop subtil, gairebé no apreciat, que alimentat pels anticongulants esdevé macadura ciclòpica. Hi ha ferides a l'ànim i a l'ànima, com si les rodes canviessin la forma i només fossin els angles. Kim Arup.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modas Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modas Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
5: L'emissora que t'escolta. Tordera. 107.1 FM.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
7: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
8: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
9: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
8: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
9: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
8: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Ràdio Tordera. 107.1 FM.

El gos donzell somia amb un donzell que no s'assembli a mi, perquè ja ho sé, que si per cas tu sabessis que la flor i els versos de mi han eixit, ni un instant en tes mans els guardaries, sense compassió els hauries destruït. Si com altres jo en tingués bellesa, si com altres riquesa jo tingués, potser com ara no em menysprearies. Potser, per mi, tindries interès. Més, no importa. La flor i els versos, guarda i vés-els tot pensant en qui sap qui. I així jo, enmig de la meva desgràcia, encara arribaré a sentir-me feliç. Lluís Puig i Martori.

temps. Som esclaus dels rellotges, de l'intrèpid pas del temps. Però és decisió nostra escollir a què el dediquem. Hi ha temps per aprendre, que no tot és igual d'important, que no és un càstig fer-se gran, que vivim de l'experiència i dels canvis constants. Temps per somiar, perquè la imaginació pugui volar sense por del que vindrà, pels desitjos, pels anhels, pels projectes i els estels. Temps per somriure, per tocar la felicitat, per triar qui volem al costat, per pintar a la nostra mida l'univers que hem somiat. Temps per a la memòria, per al passat, per als records, per al que ha fet de mi qui sóc, per als qui ens han deixat, però formen part del nostre entorn. Temps per agrair tot allò que ens han donat i que ens han dut fins aquí, pels consells, per les crítiques, per les paraules boniques. Temps per perdonar els errors del passat, els fets equivocats, per tornar a començar per les segones oportunitats. Temps per descobrir, per als dubtes, per a les pors, qui sóc, on vaig, amb qui, per als interrogants, per a les qüestions i per prendre decisions. Temps per oblidar, per treure espines, per tancar ferides, per ser capaç d'esborrar el que un dia ens va fer mal. Temps per abraçar, per a les carícies, els petons i les mostres d'amor, per intercanviar energia i renéixer cada dia. Temps per pensar. És un futur no tan llunyà el que voldríem ser demà, per escriure, per pintar, imaginar, construir, crear. Temps per les estrelles, per contemplar el firmament i a l'immens món on pertanyem, per sentir-nos part de la màgia i brillar intensament. Temps pel silenci, per callar i per no dir res. Temps per als altres, per als qui són i els que necessitem, per als més desfavorits, per ajudar, per compartir, per comprendre, per escoltar i entendre. Temps per als meus, per als de sempre, per als qui són en tot i més, per als amics, per la família, per als qui ha fet de mi un bon nen.

Temps per a tu, per estimar-te, per perdre'm en els teus ulls, per sentir-te, per tocar-te, com si en fóssim només un. Temps per a mi, per descobrir-me, per atrevir-me a sentir, per oblidar-me dels problemes, per allò que em fa feliç. Alba Nonell.

El pas del temps. Qui pogués parar el temps en plena primavera, en el primer raig de sol o en una nit serena, en contemplar blau del cel brodat en milers d'estrelles perdudes en la immensitat, però il·luminades per la lluna plena. Qui pogués parar el temps quan l'amor ens desperta i sentim el nostre ésser vibrar per una carícia tendra, o en aquell primer bes, o en una promesa eterna, o en el mirar d'uns ulls en el més profund silenci, o quan el nostre cos en plena i radiant jovenesa desborda amb força i seguretat i cap perill el fa témer. Però el temps no el para ningú. Passa per tots igual de depressa i el seu pas ens ho pren tot: somnis, joventut i bellesa. Doncs, què ens quedarà demà si avui no sabem créixer i ens arrossega l'orgull, l'egoisme i l'enveja? Si no sabem estimar i ens tanquem amb nosaltres mateixos, oblidant el nostre entorn, el més petit i el més feble, sentirem una buidor i una soledat immensa. Qui ens donarà la mà si nosaltres l'hem negat sempre? Però si aprenem a estimar, sembrant amor amb les mans plenes, sense excloure ningú, ni el més senzill ni el més dèbil, si sabem tenir el cor net, lliure, sense interessos, on no hi cap el més petit rancor ni una esgruna d'indiferència, llavors podrem gaudir d'una pau i una joia interna, ja que el goig que dona el saber estimar ni el temps ens el pot prendre. Alícia Borràs.

esglaons avall. Esglaons avall, sense mai voler-ho, he fet un camí on l'aire no és fi, ja tot és obaga. Un faf de neguit i de melangia m'envolta en el pit perquè s'ha marcit tota l'alegria. M'aturo en un replà per fer-ne memòria del passat llunyà que em va sadollar i que ja és història. D'engrunes d'ahir, que em guardo en els ulls, me'n faré un coixí que faci sentir el goig de seguir malgrat tants esculls. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. A nosaltres tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest matí s'han aixecat els confinaments als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de primera línia dels habitatges que van ser desallotjats, 35, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant els focus secundaris que quedaven actius. Durant la nit seguiran 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten de moment cap hipòtesi. I desenes de persones han assistit aquesta tarda al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que van morir la matinada de dissabte a Roda de Berà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns, com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i també el conseller d'Unió Europea, Jaume Duc. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un SLR durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar localitats com Roda de Berà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'SLR no sempre és l'eina adient. Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen.
3: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
2: I el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen demà dijous per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. La cita està marcada pel rebuig de les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada de tres territoris on Vox gestiona les competències d'aigua. Infància. I un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili amb actitud violenta.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: jo aquí.
1: Benvinguts. Benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu?
0: No és Miami, ni les Maldives,
1: no, no som a Miami, però tenim la Costa Brava. Tenim la música per escoltar, per anar a la platja, per estar a casa, per escoltar el cotxe, sempre el cotxe de Ràdio Tordera. A casa, doncs pues, amb l'aire condicionat. A fora, doncs pues, amb vanos, com sigui, o ficant-se a l'aigua. Feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música. Programa d'estiu d'aquí, de Ràdio Tordera.
0: Som del Mediterrani i el millor...
1: Eps, que sóc la Teresa.

quins temps, quina música, que maca. És aquesta música que no passa mai de moda. Anem amb Scorpions. Vents de canvi, Wind of Change.

Bé, bueno, anem a fer això que estem fent durant tot l'estiu. Posarem dos, un parell o tres, va, de cançonetes que coneixem tots, de pel·lícules. Que no és que sigui banda... Bueno, sí, són banda sonora, algunes d'elles. No totes són música sol, vull dir... Algunes, com les que jo us poso, són cançons que tenen lletra de grans autors, de grans cantants o grups. En aquesta ocasió us poso l'Adele, que tinc que dir que jo... si ho sabia, no me'n recordava, serà que m'estic fent gran. Fa poc que he fet un any més, deu ser això, que m'estic fent vella. No sabia, i si ho sabia, ja dic, no me'n recordava. Va cantar aquesta cançó preciosa de la pel·lícula Skyfall. Skyfall què? Home, Skyfall 007, James Bond.

Pues de veritat, Skyfall de l'Adele. No ho sabia en aquell moment, no ho recordava. Tenim una preciosa, una tercera versió de Ha nacido una estrella, així tal qual, eh? Ha nascut una estrella. La primera, Judy Garland. Uf, any 40-50, Déu sap. Any 70-80, la meva. Barbara Streisand i Chris Christopherson. Uah, peliculón, peliculón. Música brutal, brutal, imagineu-se. I la tercera, farà uns anyets, 4 o 5, que a més es van portar a l'Oscar, la Lady Gaga i Bradley Cooper ens van deixar enamorats. Jo vaig tardar mesos a veure aquesta pel·lícula, perquè era reticent. Després d'haver vist la de la Barbara Streisand i el Chris Christopherson, jo no volia veure. Però hi ha coses que ja les has vist una vegada i les còpies no són bones. Aquesta ho és. Mare de Déu, ja dic, es van portar a l'Oscar. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, de la pel·lícula Ha nacido una estrella. Tal qual, per vosaltres.

sí, us la tinc a tallar perquè encara falten 2 minuts i pico. En fi, us en recordeu del Mago de Oz? També té diverses versions, dues, però a mi sempre la primera, Judy Garland, que hem parlat d'ella fa un moment, ens va cantar allò de Over the Rainbow, que maca aquesta, que ens parlava del ara em sortirà en castellà, ho sento, Arco Iris, a l'art de Sant Martí. Oh, és que a vegades, en fi, som-hi.

Algú ens deia, puc mostrar-te el món brillant, relluent, esplèndid. Digue'm, princesa, ara, quan és l'última vegada que vas deixar que el teu cor s'obrís? Per sobre de tot i per sota de tot, en un passeig en alfombra màgica. Aquesta és A Whole New World de Zayn Malik i Zavia, que la van fer el 2019 per la pel·lícula Aladdin, que maca!

Ai, que maques aquestes cançons de pel·lícules en aquesta ocasió, aquestes de Disney. És que totes les de Disney tenen un què, eh? Bueno, recordeu que podeu demanar una cançó. Sí, sí, vosaltres. Al WhatsApp de Ràdio Tordera. Aneu agafant paper i boli que vaig xerrant. I molt important, el títol de la cançó, el nom. També és igual en castellà, que en català, que en anglès. Me l'escriviu, em dieu qui el canta i així, si per exemple és en anglès, doncs ens en buscarem millor. O a vegades hi ha versions, la que vosaltres vulgueu. En qualsevol idioma i si va dedicada a algú, si hi ha motiu especial o simplement perquè us agrada. Som-hi, 611-481-381. Al WhatsApp, per escriviu al Ràdio Tordera, que és el 611-481-381. Si em voleu dir el vostre nom, quina cançó voleu i si hi ha motiu. En aquesta ocasió, la Meli no ha escrit, perquè la Meli és de la casa, m'ha trobat pel carrer i m'ha dit, nena, posa'm aquesta que m'agrada. Jo ja ho sé que li agrada. Tina Turner, The Best. Una cançó preciosa per tu, Meli, en tot l'amor i carinyo.

Que maca aquesta cançó de la Tina Turner, de res. Pues per tu, Meli, també he de dir que per les noies de Ràdio Tordera, perquè totes, totes, i m'hi poso, som unes best. En moments de la vida en els que tenim que lluitar, som superlluitadores. Anem amb els Mustangs. Us en recordeu que us vaig dir que els Mustangs feien versions? Tenim els Diablos, que feien les seves pròpies cançons. Fórmula Quinta, que feia les seves, no? Però, per exemple, els Sirex també feien versions i tenien coses seves. I els Mustangs normalment traduïen al castellà les cançons, pues, jo què sé, dels Beatles, dels Rollings, de l'Elvis, de Jimmy Fontana, del Charles Nabur, vull dir, tot el que fos famós al moment, ells agafaven, la feien en castellà i au, vinga, som-hi. I ara us posaré ahir no sé quina, perquè són tan maques. Mare de Déu, els Mustangs tenen tantes, tantes. Pues posarem No seas cruel. Ai, ai, ai. Aquesta li han robat el meu Elvis. Don't be cruel.

una porta a l'altra. Aquesta és la cançó que escoltava el meu germà. I per deferència, aquesta nena que tenia 3 o 4 anys la va acabar escoltant, l'escoltava cada dia, i després es va quedar amb els seus discos, que avui no se sap el que és això, allò rodó, que sonava el tocadiscos. I ara us posaré aquesta perquè m'he recordat, i aquesta és molt divertida. Diu, si jo tuviera una escoba...

Ai, és que clar, una cosa ha portat a l'altra. Jo aquestes cançons les escoltava i ja us he dit, això forma part de la meva cultura musical. Escoltis el que el costi, escoltis, tot és cultura musical. A veure, uns que t'agradaran més i altres menys. Però jo crec que tot el que canta ho fa amb amor i carinyo i el millor que sap o el millor que vol. Jo no em puc dedicar a això perquè no tinc veu per cantar, però... Aviam, els catarres ens diuen diumenge sense drama. Ai, els diumenges aquests en família, quants drames hi ha...

0: dies que vindran.
1: Ai, tenir-te aquí tots els dies. Pecat original, pecat original. Naina i Figo.

és maca i si l'escoltes bé et donaràs compte que camins, somnis i promeses... Camins n'hi ha molts, somnis, no donem de sí en el nostre cervell, i promeses, i les que no es compleixen. Ahí lo dejo. José Feliciano, samba pa ti.

0: Uau, una cançó preciosa que de moment a mi m'ha tret una llagrimeta, perquè el que diu la lletra és com un cant, és com una oració, és com un... Està demanant alguna cosa més enllà de les persones perquè et donin alguna cosa que és inacalçable per tu. En fi, Samba, per ti, José Feliciano, preciosa, us recomano sentir-la sencera, falta una miqueta encara. I ara anem amb Baila Morena.
1: Baila. Let me see you dance, babe.

una versió de Baila Morena que ens l'ha cantat Zucchero. Ara anem ja a l'última així tipus italiana del gran Sergi Dalma, que és d'aquí de casa, que és del seu últim disc, Ritorno de Via Dalma, en té tres ja. Via Dalma és divina, són cancions en italià que les canta en català, les pot cantar en italià o les pot cantar en castellà. Vull dir, ha fet alguna cosa preciosa per mi. I n'hi ha moltes, però aquesta la ballem amb ell. Vinga, parole, parole, paraules, paraules.

0: Parole, paraules, que maca aquesta cançó. I anem acabant ja i acabem en català. Joan Dausà i Mama Doixa ens canten Papi, posa-la al disc.
1: Sorra i el mar.
0: Fins la setmana vinent, aquí, a Un Mar de Música, a Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules del dia són vespre, edició i sopar. Vespre, la Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'aquest vespre a les escales de l'Església i la plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de rima des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre amb una classe magistral de country. Edició, el Memorial Josep Barceló estrena la primera edició de la Caminada Nocturna dels Quatre Veïnants i la tercera edició del Novadi es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. Sopar, el sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la pista de l'Amistat. Avui és dimecres 26 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial de l'Actor o l'Actriu. El sant del dia és Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar de persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. L'aniversari famós, l'actor Macaulay Culkin fa 46 anys, conegut mundialment per ser el protagonista de Sol a casa. Els comptes enrere per l'inici de curs escolars a Catalunya queden 13 dies. El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre per la majoria d'alumnes. L'11 de setembre, la Diada de Catalunya, falten 16 dies. La previsió del temps a Tordera, avui un cel força ennuvolat amb temperatures al voltant d'entre els 19 i 28 graus. Demà continuaran aquests intervals de núvols amb una temperatura màxima propera als 28 graus. La notícia curiosa, avui se celebra una de les festes més curioses i conegudes del món, la Tomatina de Bunyol. Milers de persones participen en una enorme batalla de tomàquets on s'arriben a utilitzar fins a 150.000 quilos. La dita de l'agost, a l'agost a la setja és fosc i fem un cop d'ull a l'hort perquè és un bon moment per collir tomàquets, que encara estan en plena temporada. També es poden començar a preparar cultius de tardor com ara enciams, escaroles o espinacs. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Lucé, al carrer Amadeu Vives. La recollida d'escombraries a Sant Daniel trucant prèviament al 93 765 31 51 i el repartament d'aigua potable a Masmoura encara hi és els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, l'està sec, no hi ha defuncions avui i comencem amb les efemèrides perquè fa 10 anys ANC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització de l'11 de setembre. Fa 5 anys Pere Cot tornava a manir la festa major amb l'espectacle Impresonats i l'any passat Tordera ja tenia nous representants del Pubillatge 2025. L'àudio que us recomanem a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'orquestra Salvatana i acabem amb una frase cèlebre: no comptis els dies, fes que els dies comptin, de Mohamed Ali.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del No Badis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai al Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
2: No ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
1: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
3: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
1: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
4: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, llavors podríem fer així una caminada.
1: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La convivència, la bona companyia i la música seran les encarregades de posar la cirereta al pastís a la Festa Major 2026. A les 9 del vespre, la pista de l'Amistat acollirà el tradicional sopar popular, una cita d'èxit absolut, on les entrades ja estan totalment exaurides. La vetllada servirà per tancar definitivament la celebració d'enguany amb un gràfic de festa. En acabar el sopar, a les 11 de la nit, la mateixa pista de l'Amistat serà l'escenari del concert i ball final de Festa Major. L'actuació anirà a càrrec del solista Xavier Músic, que serà l'encarregat de posar la música en directe i el millor ambient per acomiadar la Festa Major de Tordera fins a l'any vinent. Un altre acte de Festa Major per tancar aquesta Festa Major 2026 d'enguany, la tradició de dansa catalana que manté un protagonisme destacat en aquest darrer acte. Avui dimecres a les 7 de la tarda, l'emblemàtic espai de les escales de l'Església acollirà una nova audició de sardanes. L'acte comptarà amb la participació especial de la Cobla Bisbal Jove, que serà l'encarregada de posar la música i el ritme a la trobada per fer ballar veïns, veïnes i amants de la sardana al rovell de l'ou del municipi. La tercera edició del Novadis, la gimcana lúdica organitzada per l'Esplai al Garbell en el marc de Festa Major, s'ha tancat amb un balanç immillorable. La iniciativa, que va néixer per fer xarxa al municipi i incentivar la participació de la ciutadania, ha demostrat un cop més la seva consolidació. L'activitat destaca enguany per l'alt nivell i la gran igualtat entre els participants. Des de l'organització destaca que hi ha hagut fins a 10 equips empatats entre el segon i el tercer premi. Aquesta gran competitivitat va obligar els monitors a improvisar proves de desempat.
1: Ha sigut molt, molt fort que hi haguessin 10 equips empatats entre el segon i tercer premi. Al final ens farem professionals en pensar proves de desempat, però també al final és una bona senyal que hi ha hagut una participació doncs, molt, molt a tope.
0: Des de l'Esplai al Garbell es mostren molt satisfets amb la resposta de la ciutadania i l'energia demostrada pels equips, destacant la dedicació i l'esforç diari que han fet tots i cada un dels participants d'aquesta tercera edició.
2: La valoració d'aquest any és superpositiva, no ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més. I no sé, ha estat impressionant, dona gust que la feina que fem es vegi retribuïda d'aquesta manera i la veritat és que dona ganes de seguir l'any que ve i el següent i els que calguin.
0: Les guanyadores d'enguany han estat les Perfor Women, un equip que va trobar a la mongeta amagada la prova que decidia qui guanyaria la primera posició. Ho van fer amb només dues pistes i descobrint-ho a les 5 del matí de dissabte. Amb el balanç positiu, l'Esplai i el Garbell ja pensa en la propera edició i promet estar a l'altura del nivell que han ofert els participants d'enguany.

0: El ritme i l'estil americà tenen una cita destacada de festa major. Avui dimecres, des de les 5 de la tarda i fins a les 7, la plaça de la Concòrdia acollirà una ballada i classe d'exhibició de country. La proposta anirà a càrrec de Gia Caparrós, qui serà l'encarregada de guiar els assistents i ensenyar les primeres passes d'aquesta disciplina. Caparrós fa una crida a la participació per gaudir de l'activitat.
1: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country, i us espero tots per poder gaudir d'una bona estona, d'un ambient amb música americana, aprendre passos nous i poder passar pues, una bona estona d'aquest 26 d'agost.
0: La sessió està pensada com un espai obert i festiu per a totes les edats i nivells i l'organitzadora anima a tothom a passar per conèixer aquesta disciplina.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'associació Memorial Josep Barceló afegeix una nova proposta al calendari d'estiu a Tordera amb l'estrena de la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre amb la sortida i arribada a darrere de l'església de Tordera. La iniciativa va néixer dins d'una reunió de l'entitat amb la voluntat de crear una activitat d'estiu que tingui continuïtat cada any de manera similar a la crema torrons a l'hivern. Quim Barceló, president de l'entitat, explica com va sorgir la idea.
3: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del memorial, de les que fem. Vale, vam dir que hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, o sigui, doncs podríem fer així una caminada ara a l'estiu. No? Vam dir, per què no la fem ara després de la festa major, la fem així nocturna, vale, que sigui per la nit i tal. Hosti, què podíem fer, quin recorregut? Hosti, doncs mira, després va sortir la idea de dir, hosti, per què no ho agafem i passem per tots els barris de Tordera i amb els quatre veïnats i tal, no?
0: El recorregut de 10 quilòmetres de distància connectarà el nucli urbà amb els diferents veïnats del terme municipal. Es sortirà des de darrere de l'església cap a Sant Pere, farà mitja volta per anar cap a Sant Andreu, travessarà Fibra Color i retornarà al centre del poble, passant per al carrer Santa Llúcia i al teatre, fins a tornar al punt d'origen.
3: La caminada aquesta sortirà de darrere de l'església, en direcció a Sant Pere, farem una per allà mitja Sant Pere, no sé si arribem a l'ermita, baixarem, passarem per aquí darrere del CEM, anirem fins a Can Dieta, baixarem, mirarem de passar pel mig de Sant Andreu, passem pel mig de Sant Andreu, millor dit, baixarem fins a baix, anirem a buscar el camí del soterrani de sota la fibra, al costat de la Basinera, passarem per sota la fibra, travessarem, farem la volta per la fibra, anirem a buscar el punt de la Nacional, que està paral·lel al riu, després el que farem, anirem a mig del poble, pujant per Santa Llúcia, després a mig camí travessarem per pujar pel mig del teatre, i fins a anar a buscar una altra copa darrere de la iglesia.
0: Pel que fa a les inscripcions, hi haurà un preu de 10 euros per als no socis i 8 per als socis. Inclou avituallament i un obsequi per a tots els participants. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través de les xarxes socials, o bé Instagram del perfil del Memorial Barceló, i també al web memorialbarceló.es, o també es podrà fer de manera presencial una hora abans de la sortida del mateix punt d'inici. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera i pretén consolidar-se com una cita fixa de l'estiu torderenc. El govern de la Generalitat preveu la reunió de la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat per abordar el traspàs de l'R1, que es pugui celebrar aquesta mateixa tardor. Esperem que no vagi més enllà d'aquest mes d'octubre, ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa. La també portaveu del govern no ha volgut concretar la data de la trobada, però ha explicat que l'executiu català preveu que serveixi per certificar o acordar el traspàs de la línia. Així mateix, Paneque també ha aprofitat la compareixença per defensar els avenços del pla de xoc per millorar el servei de Rodalies i ha assegurat el grau de consecució dels compromisos, que és alt, tot i admetre que el sistema encara no es troba al nivell que el govern voldria. La reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures ha de servir per avançar en l'acord entre l'Estat i la Generalitat sobre el traspàs d'aquesta línia R1. La transferència es planteja com el primer pas d'un procés més ampli per traspassar a l'executiu català les infraestructures ferroviàries de Rodalies. En el cas de l'R1, el traspàs afecta el tram comprès entre la bifurcació de la Sagrera i Massanet-Massanes, que a la futura estació de la Sagrera continuarà sent propietat de DIF. La Generalitat fa mesos que treballa en l'inventari i la valoració dels actius associats a la línia, dos elements que s'han de concretar a la reunió, juntament amb la dotació econòmica d'aquesta transferència. I fem un cop d'ull al cel. Avui, durant el matí, el sol serà el gran protagonista de tot el municipi. A partir del migdia i al llarg de la tarda, s'esperarà l'entrada de núvols alts i mitjans, però no es preveuran en cap cas pluges en el dia d'avui. Pel que fa a les temperatures, les màximes fregaran als 29-30 graus en les hores centrals del dia, cap a la tarda, sobretot, al voltant de les 4, amb una sensació de xafogó accentuada a causa d'aquesta humitat. El vent bufarà feble i a la costa també es mantindrà suau. Recorda protegir-vos també a les hores centrals de la calor, tot i que ara sembla que aquesta setmana tindrem una mica més de treva amb aquesta presència de núvols.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.